0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta

0: Calafell Ràdio, que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició, les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 1:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 1:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 28 de juny del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Orriols i Marc Molins. A les 10, la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon. Avui que El Suplement anem fins al Baix Empordà per conèixer de més endins en Canyut.
2: A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol, perquè vaig tenir un periple, que està tot relacionat, i dic, hòstia, m'acaben de donar un premi, deixo l'alcohol i ja, saps? Des de dalt ja volen un altre cop obrir la font picant. I no, vaig arribar allà a l'anunci, que et fan repetir molts cops l'escena. De fet, està ple d'aigua mineral i de, en fi, d'altres begudes, diguem, com es diuen, refrigerios, no?
1: Isotòniques.
2: Isotòniques. I llavors, home, en algun moment m'hagués fotut una estrella per calmar-me, perquè, clar, és molt masoquista, això, no? Vull dir, voler-te fotre una canya, una estrella...
1: El ja famós Canyut de l'anunci estrella de cerveses, en realitat el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem visitat en una masia al mig del bosc a tocar de Salrà. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. Avui recuperem una entrevista d'aquesta casa de l'any 2001 amb Compay Segundo. També tindrem la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, les amigues de les arts, sempre amb les millors propostes gastronòmiques i seriàfiles, a l'eclipsi del Suplement, les nits de l'actriu Mercè Arànega, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el seu Demà ho deixo. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. I seguim pendents de Veneçuela, on el balanç pel doble terratrèmol de dimecres supera els 1.430 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. La zona més castigada és l'estat de La Guaira, al nord de Caracas. Les autoritats n'han restringit l'accés i ja han desplegat efectius militars. Ho ha explicat el president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez.
4: Yo sé que hay mucho deseo, muchas ansias de colaborar, mucho deseo de acompañar a las personas que hoy sufren en el estado de La Guaira. Pero eviten bajar al estado de La Guaira para poder facilitar el trabajo de rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, que es un trabajo contra el reloj.
3: El govern espanyol ha actualitzat també el balanç de ciutadans afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts confirmats, 133 persones desaparegudes i 14 de localitzades sota la runa. I l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6%, calcula, del Producte Interior Brut veneçolà. L'Iran i els Estats Units continuen intercanviant atacs al Golf Pèrsic mentre s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord provisional de treva signat fa menys de 2 setmanes per posar fi a 4 mesos de guerra. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Els Estats Units també han estat atacant aquesta matinada diversos punts de l'Iran, i el president nord-americà Donald Trump ha acusat Teheran d'haver trencat treva en un missatge a la xarxa Truth Social, advertit que Washington podria ampliar l'operació militar, i ha arribat a afirmar que si això passa, la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir, diu literalment. De la crònica política, Pedro Sánchez demana superar la corrupció i preparar ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. En la seva intervenció, el secretari general dels socialistes no ha fet autocrítica, admès que podria haver fet més, però també ha assegurat que sempre han estat contundents.
5: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
3: Ha estat un comitè plàcid, sense veus discordants, i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Pel que fa a la crònica de successos, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. I un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons els Mossos, ahir a la tarda hi va haver una discussió i un dels implicats va disparar diversos trets contra un altre home que és el que ha resultat ferit. L'han traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no es tem per la seva vida. Els Mossos busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana. El govern d'Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys. Això després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte aquesta llei per evitar que hi accedeixin els adolescents. Ara el govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. El primer ministre australià, Anthony Albanese, ha defensat la reforma.
6: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que poden fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
3: Segons el regulador australià que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. En esports, avui comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Aquesta matinada, l'Argentina ha eliminat Jordània per 3-1. En ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra rellotge. En motor, Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà avui a les 2 del migdia amb Jorge Martín des de la Pol i Marc Márquez sortint 7è. La cursa la seguirem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També en motor, George Russell sortirà des de la Pol al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Demà a les 3 de la tarda es farà la cursa. En bàsquet, avui Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
0: El suplement, amb Roger Escapa. En guàrdia, amb Enric Calpena.
7: El mallorquí Joan Batista Picornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar 3 revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
0: En guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
8: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
9: Jo vull ser lunata per poder viatjar i conèixer tot l'univers.
10: No vull marxar al parc, papa, ni nara, ni mai.
9: Soc petit i aixerit, un cubet construiré i aviat a l'espai aniré.
11: No puc anar a l'escola sense vosaltres? Vigilaré molt.
9: Als estels arribaré, les planetes dormiré, perquè ara van durar el coet.
12: Mama, jo m'acordo de sabates, que ja sóc molt gran.
9: Amb 4 llenes i un martell, 3 ampolles i un cot d'ell, el meu coet construiré.
11: Els grans són tan avorrits, mai no voleu jugar.
13: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Diu Francesc Cotonucci. Imagineu un infant petit davant d'una escala. No és un aspirant a suïcida. Està capacitat per encarar aquest perill i ho fa amb sentit de la responsabilitat i prudència per superar amb èxit la dificultat. Però si el protegim en excés, diu Tonucci, el posem en perill, perquè dificultem el seu creixement i la construcció de la seva autonomia i seguretat. Errors adults, segons Francesco Tonucci. Protegim massa els infants, escoltem prou els nens i les nenes, tenim la gran sort que ens acompanya.
14: Francesco Tonucci, pedagog, mestre, investigador, il·lustrador i un referent internacional a l'hora de posar la infància al centre, perquè assegura que una ciutat pensada pels infants millora la vida de tota la comunitat. Ha impulsat el projecte La Ciutat dels Infants a Itàlia, Espanya i Llatinoamèrica per recuperar els carrers per al joc i per al temps lliure de les criatures i per incloure la participació real dels infants a l'agenda de les polítiques públiques. És autor de nombrosos llibres com La Ciutat dels Infants, Quan els infants diuen prou, o Frato, 40 anys. La veu crítica dels infants amb vinyetes que assenyala els errors adults. I ha rebut grans reconeixements, com el de Comendatore de la República Italiana, el Premi Marta Mata a l'Associació de Mestres Rosa Sensat i diversos honoris causa en universitats com la de Lleida.
3: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.

elles sense fer-te gran, que no et facis gran sense créixer, que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis la urgència del moment, que sentis que formes part d'una tribu i que respectes el seu cos, però vegis que només és una canoa. Que no et senti dir mai, sí, sóc aquesta mandrosa acumulació d'errors, i que entenguis que estimar és estimar involuntàriament, imperfectament.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
5: Això pot ser frenètic.
3: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
3: Univers MotoGP.
6: Perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
7: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
8: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam entrevistar un home peculiar. El coneixereu com Alexis Gardes, participant de la Gran Cita, però el que potser no sabeu és que també és gigoló.
7: Tot això que m'estàs explicant ho pots fer igualment sense que mai hi hagi una transacció econòmica. En
9: exacte.
7: Comptes d'apuntar-te a gigolos.com o com es digui aquesta plataforma, et pots apuntar a Tinder i l'experiència la tindràs igual.
9: Exacte.
7: Aleshores, però per què no ho fas a Tinder i ho fas a canvi d'uns diners?
9: Mira, molt senzill. Jo penso que el meu temps té un valor. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari. O sigui, s'ha de dir molt clar. Per fer el mateix que faria gratis em paguen, pues, per què no ho faria?
8: I amb en John Sindreu i Antoni Rodon van parlar de SpaceX, l'empresa espacial del magnat Elon Musk, que ha protagonitzat la sortida a borsa més gran de la història.
10: Per tant, és força especial. Es va fer, recordem, $135 per acció, es van vendre uns més de 500 milions d'accions i, per tant, es van captar uns 85.000 milions de dòlars. Però, clar, el que cal explicar és que només s'ha posat el 4% a la venda d'aquesta empresa, Per tant, estem parlant doncs d'una absoluta brutalitat. L'anterior sortida de borsa més gran del món havia estat l'empresa saudita que controla el petroli, que és Aramco. Per tant, aquí estem parlant de vaja, sí, com dius, una acumulació de riquesa sense precedents per Elon Musk, però també unes valuacions doncs, fora de tot, de tota mesura.
8: I a l'eclipsi, el bomber forestal Marc Castellnou i les seves nits i dies lluitant contra les flames.
7: Has pensat mai d'aquest incendi no me'n surto?
11: Vàries vegades.
7: Però sempre te n'has sortit?
11: Sí, sempre n'hi ha. Bueno, de moment, jo, per sort, m'he sortit, però tinc companys que no se n'han sortit.
7: Això se supera?
11: No, no ho superes.
7: I com hi convius, amb aquest dolor?
11: Com tots, suposo. L'arrossegues.
7: I has pensat mai de... aquest incendi no el guanyarem?
11: Sí. El 2012-2017 hem viscut un procés on li hem explicat al govern i a la societat que no guanyarem aquesta guerra. Més camions, més helicòpters, més tecnologia no ens permetrà guanyar aquesta guerra. Els incendis no són la punta del problema. Els incendis són l'expressió del problema real, que és un bosc que no pot seguir vivint en un clima que ja no és el que tenia quan ell va néixer.
8: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
12: Bon dia.
8: El cinema és una estrena de terror que causa furor, Obsession.
13: Have you ever actually, like, flirted with Nikki?
14: I'm gonna go get some chops.
13: I'll come with you.
15: If she means this much to you, and I know she does, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
5: La pel·lícula és una de les sorpreses de la temporada. Es va fer amb molt poc pressupost i ja s'ha convertit en una de les estrenes de terror més taquilleres. Tot això després de guanyar el Festival de Sitges. Tot plegat amb la història d'un noi jove que està enamorat d'una noia i que demana un desig, que ella l'estimi més que ningú en el món. I ja sabem que sovint els desitjos són tramposos.
12: Hello, I'm Johnny Knoxville.
16: Hello, I'm Johnny Knoxville.
12: Hello, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass.
16: Welcome to the first day of our last film.
17: What are you feeling?
16: I'm sad.
17: Does it make you sad, Chris?
16: No, I'm not in touch with my emotions.
8: I encara als cinemes, una nova entrega de Jackass.
5: A lo mejor para el final, l'equip liderat per Johnny Knoxville es posa a prova en nous reptes d'humor extrem i alt risc físic, posant el seu cos i la seva resistència al límit com mai ho havien fet fins ara.
8: I el Heartbreak Hotel, el festival grec, posa sobre l'escenari Factory.
5: Àlex Rigola adapta i dirigeix la comèdia més màgica de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, traslladada, en aquest cas, a la Factory d'Andy Warhol. Tot plegat, protagonitzat per Elisabeth Casanovas, Nil Cardoner, Biel Duran i Lluís Villanueva, entre d'altres. Avui, a funció a 8:15 del vespre.
8: Bon dia, Sònia de l'Ofeu.
18: Molt bon dia, Marina.
8: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes pel Pla de l'Estany. La primera, un passeig amb la barca a Tirona.
18: Per gaudir de l'Estany de Banyoles des d'un punt de vista privilegiat, la Tirona és un catamarà de 15 metres d'eslora, amb motor elèctric, no contamina, no emet soroll i té una capacitat de fins a 80 persones. La durada del trajecte és de 40 minuts aproximadament i inclou una audioguia en diversos idiomes que explica els elements més rellevants de l'Estany i el seu entorn, tant natural com cultural. El preu del tiquet és de 8 euros als adults, 4 als infants i els menors de 2 anys no paguen.
8: I podem dinar o sopar al restaurant La Barretina d'Ofes.
18: El trobareu presidint la plaça Major i a l'interior d'una casa centenària construïda al segle XVIII. Pertany al municipi de Vilademuls, a 20 minuts caminant i amb cotxe de Banyoles. Un entorn rústic, un tracte familiar i una cuina típicament catalana fan de l'estada un plaer per a tots els sentits. Ofereixen la cuina tradicional de sempre, la cuina de xup-xup, amb un toc personal perquè el comensal pugui sentir-se com a casa. És de visita obligada entrar al celler i triar el vi amb què volem acompanyar l'àpat. L'ànec, des dels seus inicis, és el segell distintiu de la seva carta i l'autèntic protagonista dels seus plats. A part de l'ànec, hi podem tastar el conill amb panses i pinyons, els canelons, l'espatlla de xai al forn, el pastís de carn de perol i ceba, el flam de bolets o els pebrots del piquillo farcits. De postres, pastís de poma, recuit o brownie. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert tots els dies menys dijous, tant al migdia com a la nit.
8: Música.

0: Perquè si som pel Pla de l'Estany, podem acabar el dia al concert del Petit de Cal Laril.
1: A les 10 de la nit a la Muralla és el concert que tancarà el Festival Afònica 2026. Ja fa un any del retorn de Joan Pons als escenaris amb el disc Aril Laril Aril, que no va ser tant un retorn, sinó una mutació. El músic i productor de Guissona segueix fidel al seu univers imprevisible, lliure i amb ADN marca de la casa. Un treball amb 12 cançons que transiten entre la llum i l'ombra, entre la intuïció i el dubte i entre allò que érem i allò que encara no sabem que serem, perquè si alguna cosa defineix la seva manera única de veure i viure la música, és fer-ho sempre als marges i en moviment. Avui, concert especial íntim a Banyoles, és gratuït i a l'aire lliure.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Ara no sé què dir-te, d'en Joan Pons, del Petit de Cal Laril, que avui actua a la Fònica de Banyoles. Ara tornem al suplement. Ara no.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 28 de juny del 2026, el ciclisme és d'aquells esports que només genera dos tipus de sensacions, l'afició més absoluta o unes ganes descomunals de fer la migdiada mentre el grup dels escapats s'acosta al Tourmalet. El cert, en tot cas, és que el funcionament de les curses permet entendre les interioritats de la política amb més precisió que bona part dels manuals. Posem per cas que Pedro Sánchez és el líder d'un equip amb mallots i bicicletes de color vermell que pren part del gran départ del Tour de França que hi haurà a Barcelona el 4 de juliol. Té bones cames, està preparat, disposa d'experiència en la competició perquè l'ha guanyat més d'una vegada, coneix les etapes de muntanya, atresora un bon manual de resistència i està acostumat a les remuntades impossibles. El desgast, però, se li acumula a les cames. Li falla la cadena de la bici, els jutges de la cursa no l'acaben de tractar bé, punxa alguna roda i veu com ha de pedalar contracorrent. Li costa arribar als punts d'avituallament. Els gregaris, que l'han acompanyat fins al moment clau de les etapes, flaquegen. N'hi ha que són desqualificats, com José Luis Ábalos, i d'altres que ja no el poden ajudar perquè se'ls ha espatllat el canvi de marxes, com és el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hi ha mecànics que, més que ajudar, acaben espatllant el material, com Santos Cerdán i Leire Díez. Els altres equips, en canvi, apliquen un ritme infernal abans de les ascensions decisives. Sánchez pot fer miracles, però no pot lluitar contra la gravetat. I sobretot no pot fer-ho sol. Els altres equips, amb qui s'havia aliat en altres ocasions, comencen a desconfiar. Hi ha corredors com Gabriel Rufián que tenen ganes d'ajudar-lo, però es van quedant sense arguments pel camí. I d'altres que, com Míriam Nogueras, prefereixen punxar les rodes de Sánchez per propiciar un relleu a l'equip del PSOE. La línia de meta és cada vegada més a prop i el president del govern espanyol té difícil mantenir el mallot groc que l'acredita com a líder de la cursa. Només les pàjares d'Alberto Núñez Feijóo i la por al tàndem que formen l'equip blau del PP i l'equip verd de Vox poden obrar el miracle. La sensació, això sí, és que fins i tot el multicampió Tadej Pogacar, si corrés amb el mallot vermell, acabaria baixant de la bicicleta. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Més d'una vintena de països col·laboren amb el govern veneçolà per intentar trobar supervivents sota la runa.
2: Sí, perquè encara hi ha uns 50.000 desapareguts i l'últim balanç de morts és de 1.430.
0: Aquesta matinada, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran.
2: S'acusen mútuament de trencar l'alto el foc. Washington ha bombardejat infraestructures militars i de comunicacions iranianes i Teheran ha atacat instal·lacions nord-americanes a Kuwait i Bahrain.
0: Pedro Sánchez demana superar la corrupció i ja prepara la cursa electoral del 2027.
2: El Comitè Federal del PSOE, el líder dels socialistes, va rebre el suport dels barons del partit. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusava Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofeguen la corrupció.
0: L'onada de calor a Europa continua amb rècords de temperatura que s'acosten o superen els 40 graus.
2: S'han registrat en països com Alemanya, Dinamarca, Suïssa i la República Txeca. La calorada està tensionant els sistemes hospitalaris, per exemple, a França, on han mort un centenar de persones vulnerables.
0: Avui comencen els 16ens de final del Mundial, ja ha quedat definit el quadre. Mentrestant, de matinada, Leo Messi continua fent història. Joan Fito, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Jordània 1, Argentina 3, partit que ha acabat fa menys d'una hora. Messi ha estat suplent, però ha tornat a marcar i s'ha convertit en el primer futbolista a la història que encadena 7 partits seguits marcant en Copes del Món. El gol, per cert, de falta, és el 6è en aquesta edició, en 3 partits, i el 19è a la història dels Mundials.
0: Per tant, Messi, que continua pitxitxe d'aquest Mundial amb 6 gols només a la fase de grups. El primer partit de 16ens de final aquest vespre a les 9.
3: Enfrontarà a Sud-àfrica i al Canadà. D'aquests 16ens de final destaquen l'Espanya Àustria, el Brasil-Japó o el Països Baixos-Marroc, jugats aquesta matinada. Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, Colòmbia 0, Portugal 0, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1 i Algèria 3, Àustria 3.
0: I més enllà del Mundial, avui també estarem pendents. Al migdia, el nou Congost de Manresa juga a la selecció catalana de bàsquet.
3: Sí, partit contra la Gran Bretanya, 3 anys després de fer l'últim amistós. En motor, a les dues, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos, amb Marc Márquez sortint des de la 7a posició, i a les 3, també de la tarda, el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell surt des de la pole.
0: Jofre Genué, calor a Europa, a Catalunya, aquest diumenge, què tal la cosa?
4: Doncs de moment, a patir calor. Les temperatures encara no baixen, almenys de manera general. sí que en alguns indrets comencen a davallar. I estem parlant bàsicament de l'àrea del Pirineu i sobretot a partir de la tarda vespre a la franja de Ponent. I és que s'acosta un canvi de temps. De fet, ara mateix hi ha tempestes cap a la zona d'Aragó. És una línia frontal que serà la responsable de canviar una mica l'aire. És a dir, ja no tan influenciats a partir de demà i demà passat d'aquestes bombolles d'aire càlid que ascendeixen del nord d'Àfrica i lliscarà pel nord de la península Ibèrica un vent una mica més temperat, aire procedent de l'Atlàntic, que al llarg de la setmana doncs, li costarà, però anirà envaint-nos una miqueta i fent que les temperatures doncs, baixin i es situïn en valors una mica més normals i sobretot ja a partir de dimecres i especialment la matinada dijous es notarà força. Aquesta situació de canvi, doncs, avui sobretot el que indicarem és un augment de núvols al terç oest del país. Aquest matí no es descarta hi ha algun ruixadet cap a l'Aran, per exemple, o a l'Alta Ribagorça, i a la tarda una línia de tempestes lliscarà per la franja de Ponent. Sembla que de moment no voldrà avançar, però sí que podrà afectar alguns sectors de la franja de Ponent, de les comarques de Lleida, però sobretot a la zona nord de Lleida, al Pirineu, on podrien haver-hi algunes tempestes que localment puguin ser una mica fortes, sobretot entre mitja tarda vespre. I bé, la resta del territori, doncs, esperar. Avui encara s'esperen temperatures molt elevades, i però això són els valors d'aquesta matinada, que sobretot al voltant de la costa central tornen a ubicar-se per sobre dels 25 graus en matinada tòrrida.
1: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriel, Marc, Núria Oriols i Marc Molins, a les 10 la setmana tràgica, amb el politòleg Toni Rodon, avui que coneixerem una mica de més a prop en Canyut.
5: A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol.
0: El ja famós Canyut de l'anunci estrella de cervesa és en realitat el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem anat a veure, a visitar, en una masia a casa seva, al mig del bosc, a tocar de Salrà, al Baix Empordà. Avui, Canyut, el suplement, a les 11, Marina Laminos amb els seus malalts de ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. Avui recuperem una conversa d'aquesta casa de l'any 1999 amb Compay Segundo, al matí de Catalunya Ràdio, Malbasses. També tindrem la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, les amigues de les arts, sempre amb les millors propostes gastronòmiques i seriàfiles, a l'eclipsi del suplement, les nits de l'actriu Mercè Arànaga, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabent, el Demà ho deixo. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts i els 3.200 ferits. Les tasques de recerca es compliquen pel pas de les hores i la manca de maquinària pesant i les rèpliques continuen sacsejant les zones afectades. Mentrestant, la resposta internacional s'intensifica. Més d'una vintena de països hi han enviat equips de rescat per intentar trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
6: El moment de més emoció és quan els equips de rescat treuen en vida algú de sota les runes dels edificis. I un rescat sona així.
7: Ara anem. Ara anem. Poco a poco.
8: Paula. Paula, la Paula.
6: Rescatistes, bombers, militars, gossos, especialistes en trobar persones vives sota els edificis. La lluita per la vida en un escenari dantesc, caòtic, amb els familiars de les persones que es busquen esperant notícies miraculoses o al pitjor.
9: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, ¿no? Que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
6: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
2: El govern espanyol també ha actualitzat la xifra de residents a Veneçuela afectats pel terratrèmol. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 ciutadans espanyols localitzats sota la runa. Està previst que avui arribi a Torrejón de Ardoz un avió amb 59 repatriats.
0: A l'Afganistan i al Pakistan hi ha hagut dos sismes que de moment no han fet víctimes.
2: El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors s'han notat des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres, poc abans al Pakistan. Hi ha hagut un altre terratrèmol, en aquest cas, de 5,4. Ha fet una vintena de ferits i amb almenys un centenar d'habitatges, segons les primeres informacions. És el quart terratrèmol al Pakistan en les últimes 24 hores.
0: L'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil. Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic mentre s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord provisional de treva signat fa menys de dues setmanes per posar fi a quatre mesos de guerra.
2: Aquesta nit, els Estats Units han tornat a atacar diversos objectius a l'Iran. Washington assegura que l'operació és una represàlia pel bombardeig d'un petrolier a l'estret d'Hormuz. Segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. En un missatge a la xarxa Truth Social, Donald Trump ha reconegut els atacs i adverteix que Washington podria ampliar l'operació militar fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Després d'aquests atacs, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà una resposta implacable.
0: De la crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Des de Madrid, Alba Gil, bon dia.
10: Bon dia. Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. L'única veu crítica, l'habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
11: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
10: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027.
0: Els focus posats aquest cap de setmana dins del PSOE, però també dins del Partit Popular, perquè Alberto Núñez Feijóo acusa, mentrestant, Pedro Sánchez de capdillisme després de la seva intervenció al Comitè Federal del PSOE. El líder dels populars ho ha assegurat a la clausura del Congrés del PP català, que ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de files i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. Des de Barcelona, Àlex Giral Robert, bon dia.
12: Bon dia. Un conclave que tant va servir per renovar la cúpula dels populars a Catalunya com per intensificar l'ofensiva contra Sánchez. Feijóo va assenyalar el president espanyol per haver-se trinxerat antidemocràticament, va dir al Palau de la Moncloa.
13: Lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
12: I va encarregar el PP català capitanejar la missió per fer fora Sánchez. Alejandro Fernández li va agafar el guant.
14: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
12: Exhibició d'unitat en una convenció que s'hauria d'haver fet fa 4 anys, però que es va anar posposant per les desavinences ja resoltes entre Gènova i la direcció catalana. Ara Fernández ha aconseguit revalidar el seu lideratge i ha escollit com a número 2 Juan Fernández. La diputada Lorena Roldán li agafarà el relleu com a portaveu al Parlament.
0: Atenció amb aquesta onada de calor que ha disparat els termòmetres a diversos països europeus que han firmat rècords històrics aquests dies. A Alemanya s'ha arribat als 41 graus i Dinamarca, atenció, la calor ha tocat els 37. A Dinamarca, la temperatura més alta des que hi ha registres.
2: També s'ha arribat a nivells inèdits de temperatura a la República Txeca i a Suïssa. I a París, la calor ja ha causat en les últimes 24 hores un centenar de morts amb uns serveis funeraris desbordats. L'investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura a aquesta emissora que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
15: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
2: Itàlia ha activat una alerta vermella per calor en pràcticament una vintena de ciutats.
0: Avui també marxem fins a Austràlia, que doblarà les multes a les empreses tecnològiques que permetin als menors de 16 anys accedir a les xarxes socials. El govern del país ha mogut fitxa després de comprovar que, en mig any d'aplicació de la llei que prohibeix l'accés dels menors a aquestes plataformes, molts se la salten.
2: Assegura que la mesura no ha tingut l'efecte esperat i culpa aquestes empreses de no fer prou per impedir-ho. Amb l'enduriment de la llei, les sancions podran arribar per damunt dels 60 milions d'euros. Ho defensa el primer ministre australià, Anthony Albanese.
16: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de control.
2: Segons el regulador australià que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies.
0: Un quart de vuit del matí, 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar a la marxa de l'orgull LGTBIQ+, ahir a la tarda a Barcelona. Van denunciar que el matrimoni no el resol problemes i van voler recordar la primera mobilització que es va fer a Catalunya. Montse Mir, bon dia.
17: Bon dia, va ser el 26 de juny del 1977 i des de llavors s'ha fet cada any.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes Nosaltres no tenim por, nosaltres som...
17: Aquest ha estat un dels lemes més corejats durant el recorregut entre la plaça de la Universitat i la de Sant Jaume, en una marxa que ha denunciat que el matrimoni sigui la clau d'accés obligatòria per accedir a moltes coses. També han reiterat que encara pateixen agressions. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
19: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
17: Segons l'últim informe de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Els participants també es desmarquen del Pride Barcelona, que han qualificat de rua festiva empresarial.
0: Gràcies, Montse. Més qüestions. Indignació a l'esquerra independentista després que Aliança Catalana hagi llogat l'històric local que fins ara havia estat la seu del casal Pancho de Berga. El casal hi havia desenvolupat la seva activitat els últims 17 anys, però fa uns mesos la propietat del local els va comunicar que l'havien de deixar el 15 de juny perquè el rescindia el contracte.
2: La sorpresa ha arribat quan, després de deixar el local buit, s'han assabentat que els nous llogaters serien Aliança Catalana a Berga. En una publicació ahir a les xarxes socials, la líder del partit, Sílvia Orriols, es va vantar d'haver obert el local, sobretot després de rebre xiulades i escridassades quan va sortir al balcó de l'Ajuntament durant la Patum d'aquest any. Des de l'assemblea del Casal Panxo denuncien que ha estat l'especulació immobiliària i no Aliança Catalana qui els ha expulsat del seu antic local i acusen el partit d'extrema dreta d'atiar la crispació. El local va aparèixer ahir amb el rètol d'Aliança completament guixat amb esprai negre i pintades a la façana.
0: Atenció a aquesta notícia que publicava primer de tot la Maica Navarro a La Vanguardia. El jutge envia a la presó de manera provisional i sense fiança una dona de 41 anys acusada de la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola al Baixes el mes de febrer.
2: La dona, que és infermera lúcida a l'Hospital de Manresa, hauria enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. L'home va morir a l'hospital després d'ingressar-hi per un quadre de somnolències i desorientació. Segons el diari La Vanguardia, com dèiem, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació.
0: De fet, la Maica detalla que el que va fer aixecar totes les sospites de la policia va ser que, al cap de pocs dies de la mort d'aquest bomber, la presumpta autora del crim va organitzar una festa de benvinguda al domicili familiar a un tal Paco, que era la seva altra parella. Després de la mort del bomber, la dona va insistir que no es practiqués cap autòpsia al seu marit perquè la seva última voluntat era donar els òrgans, una autòpsia que finalment sí que es va partir... Sí que es va practicar i va acabar confirmant doncs, aquest còctel mortal. Avui, a partir de les 9, Maica Navarro també el suplement. partir de l'1 de juliol, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Des de llavors, la Unió Europea cobrarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. La mesura inclourà enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari, com ara la Xina, la Gran Bretanya o els Estats Units.
2: S'hauran de pagar 3 euros de taxa per cada categoria de producte inclosa en el paquet. El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, avisa que comprar barat pot acabar sortint molt car per aquest motiu.
20: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
0: I ara anem fins a Brussel·les per explicar-vos que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i a les plagues. Fins ara la venda d'aquestes variants estava controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Bruno Forte Amires, bon dia.
21: Hola, bon dia. Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polfjärd ha negociat la nova llei.
22: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment, al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
21: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
23: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
21: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
0: I ara música. És Alejandro Sanz, que ha omplert d'emocions l'estadi RCD Stadium de Cornellà, l'estadi de l'Espanyol, davant 34.000 persones. Ha rebassat clàssics plens de nostàlgia i desamor, però amb uns arranjaments posats al dia que han fet les delícies dels fans. Marc Ruiz.
24: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz els llegeix gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc i ara què, però el públic vol els clàssics i Alejandro Sanz ho sap. Per això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Venezuela. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
0: Pas endavant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de la gamma extra des de Tarragona. Josep Almirall.
25: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de nou. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9.
1: L'informatiu del suplement.
26: Ja m'entens.
27: Un programa d'un altre gènere.
28: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
1: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
26: Amb David Ávila.
1: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Benvinguts a la millora del dia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
3: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
5: Hola.
3: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
5: Suposo que ve mare. Hola, mami.
6: Que jo et volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
5: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
4: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
3: Anem a repartir berenar.
4: A la tarda de Catalunya Ràdio. L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per 8:15 del matí. Messi continua en ratxa. De nou, gol de falta, en aquest cas, amb el porter fent una mica l'estàtua. Aquest vespre arrenquen els setzens de final del Mundial de Futbol. Aquesta matinada, Leo Messi ha tornat a fer història. Joan Fitó, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, sí, perquè l'Argentí ha estat suplent en la victòria d'Argentina per 1-3 contra Jordània. Messi, que ha entrat al minut 60, ha fet el tercer gol del seu equip, convertint-se així en el primer futbolista de la història en encadenar 7 partits consecutius, marcant en Mundials. Lionel Scaloni, tècnic d'Argentina.
8: Bueno, sobre todo Lo Celso, que no ha podido estar en el anterior Mundial, Lautaro, que no había hecho gol, se dio una noche buena y el gol de Leo. Contento y ahora se viene lo bueno.
7: Messi suma 19 gols a la història dels Mundials, màxim golejador de tots els temps. L'Argentina ha marcat ja 6 en aquesta edició, en els 3 primers partits. Argentina jugarà els setzens de final la matinada de dissabte a diumenge contra Cap Verd. Scaloni sobre la suplència de Messi aquesta matinada.
8: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
7: Jugats aquesta matinada, Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, això al grup L, Anglaterra classificada com a primera de grup i Croàcia com a segona. El grup K, Colòmbia i Portugal han empatat a 0, amb aquest resultat Colòmbia passa com a primera i la Portugal del català Robert Martínez com a segona. També jugat en aquest grup K, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1. Els africans classificats com un dels millors tercers jugaran contra Anglaterra. Per últim, grup J, el d'Argentina, Jordània 1, Argentina 3 i Argèlia 3, Àustria 3. Àustria ha empatat en el temps afegit, obtenint així el bitllet per setzens de final de forma agònica. Com dèiem, aquest vespre a les 9 comencen els setzens de final. Sud-Àfrica, Canadà. D'aquests setzens de final destaquen l'Espanya, Àustria, el Brasil, Japó o el Països Baixos, Marroc. La selecció espanyola jugarà dijous a les 9 del vespre, com dèiem, contra Àustria. I més enllà del Mundial de Futbol, avui han de passar moltes altres coses en l'àmbit poliesportiu. En bàsquet, a 1:15 del migdia, Catalunya juga contra Gran Bretanya. Ho farà el nou Congost de Manresa, partit amistós que servirà per tornar a veure a la selecció catalana 3 anys després d'enfrontar-se el 2023 a la selecció argentina. Jaume Pons Arnau, seleccionador català.
9: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
7: Són declaracions de Jaume Pons Arnau al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest Catalunya-Gran Bretanya començarà a 1:15 del migdia. Més coses, perquè amb motor a les 2, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez surt des de la 7a posició. Jorge Martín, amb la Aprilia, sortirà des de la pole. Márquez és a 42 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi.
10: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
7: Tot plegat ho podreu seguir en directe des de 2:15 a l'Univers MotoGP, al web i l'app de 3CAT. Per cert, que segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada vinent. També en motor, una hora més tard, a les 3, arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell amb Mercedes sortirà des de la pole, és la vuitena primera posició per l'equip Mercedes en les 8 curses disputades fins ara aquesta temporada. Charles Leclerc amb el Ferrari sortirà segon, seguit del seu company d'equip Lewis Hamilton, que ho farà tercer, i Kimi Antonelli, líder del Mundial, ho farà des de la quarta posició. I encara un apunt més, en aquest cas d'hoquei patins, perquè aquest diumenge, avui, es juga la tornada per l'ascens de la Hockey Lliga, un partit que enfrontarà el Vilafranca i el Manlleu amb 2-3 per al Vilafranca del partit d'anada.
11: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
12: Molt bon dia, Roger.
13: Sí. Agiu! Seganya!
14: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Com estàs, Joan Anton?
12: Molt cansat, perquè ahir es va casar la meva filla gran.
0: L'enhorabona.
12: Gràcies, Roger, gràcies. Encara no he dormit.
0: Com es diu?
12: Laura.
0: Felicitats, Laura.
12: Laura i Sean.
0: I el Sean, que és l'anglès, eh?
12: Bueno, ell és català, eh? Però d'origen taiwanès. La seva família és taiwanesa, però ell és català.
0: Però viuen a Londres.
12: Viuen a Londres, viuen i treballen a Londres, sí.
0: O sigui, vas portar la filla a l'altar?
12: Ah, sí. No he dormit, tio, és que estic fet pols.
0: I tu aquí, al peu del canó, eh?
12: Bueno.
0: Tens dues criatures, no?
12: Criatures, dues noies, la Laura i la Sílvia, sí.
0: Et faria il·lusió que et fessin avi?
12: Molt. Però molt. Però no vull parlar-ho gaire perquè no vull passar pressió. Però sí, me'n moro de gana, Roger. Però de debò, eh?
0: Seràs un gran avi, ja sabeu.
12: No ho sé si seré un gran avi, però...

0: No, se'n van a fer,
1: fes
0: un marinisme a on van, cap a l'Àsia, no recordo.
1: Tu, Anna, que quedat inoculats pel virus de la ciència i sí. Les teves filles, bueno, o no, són, no han volgut saber res?
0: No, són metgeses les dues. El que passa que jo mai les he pressionat, saps? Perquè si no et converteix en pallissa directament, i no ho he volgut fer, però ella de manera natural, jo recordo la Laura, era petita i es va posar a l'habitació una llista de les 10 coses que volia fer abans de morir durant la vida, i era molt petita, i una de les coses que va posar és salvar una vida. Ho recordem perfectíssimament. De manera que li ve com a ADN, i després ella ha col·laborat amb diverses organitzacions benèfiques, en fi, ja li ve. I la Sílvia, quan va veure el que estudiava la Laura per ser metge, ens va dir, saps què? Jo no vull ser metge, jo vull tenir una vida, perquè va veure la Laura que estudiava. I de sobte un dia ens ve la Sílvia i ens diu, ho he pensat millor i vull ser metge. A veure, Sílvia, no havies dit que no volies estudiar tant i que volies tenir més una vida? Ja, però és que és molt bonic. Total, dues metges, i els seus dos companys, dos metges també.
1: Bé, perquè el gremi és el que té.
0: Clar, és que
1: però,
0: estudien...
1: Escolta, quanta gent voldria tenir un metge, una... Això la meva àvia, en Pau Descansa, ho deia. A veure si tenim una metge a la família.
0: No, està molt bé.
1: I en va entrar una al final, un cosí al final va...
0: Sempre va bé, sempre va bé.
1: De també, fet... a veure, la meva àvia va tenir 8 fills, aleshores no, hi havia bastants números de que...
0: De que toqués, no? Clar, la Laura és pediatra, el Sean també. A mi això de que siguin pediatra està bé, però a mi no em serveix en gaire.
1: No, però quan tinguis un net sí que et servirà.
0: No, clar, el servirà amb ells també. I, però la Sílvia sí, la Sílvia fa medicina interna i el Pol, el seu company, és traumatòleg. Aquests dos sí que m'interessen molt.
1: Clar. Quin gran avi que seràs i quantes històries que els podràs explicar,
0: ai, no ho sé, però ja et dic, no vull sí, posar no, pressió ja... perquè sé el que... M'imagino, vaja, no ho sé, però m'imagino el que deu ser això, eh? I no vull posar pressió. Vindran, quan hagin de venir, vindran.
1: Tu sempre volies... havies volgut ser pare? O,
0: sí.
1: O també t'hi vas anar trobant...
0: No, jo, a veure, clar, és que no ho sé. De petit o de jove, d'adolescent, no m'ho imaginava pas. Fixa't, fins i tot em vaig arribar a imaginar que això de tenir una família pròpia era com una cosa molt llunyana, per mi, en aquell moment de l'adolescència.
1: Estaves allà al laboratori tot el dia fent experiments, sí. Vull dir, era l'única cosa que t'interessava.
0: I estudiar, sí, és veritat, Roger, és veritat.
1: No, al final...
0: Tenir una vida social...
1: Prioritats.
0: Ja, bueno, ja és igual, tenir una vida social...
1: A veure, el tòpic del científic tancat al laboratori sí. Ja està retratat sempre com un friqui, per alguna cosa serà.
0: Probablement sí.
1: Ara, per sort, la sociabilitat la vas anar guanyant i la pedagogia...
0: Gràcies a la Pilar, gràcies a la Pilar.
1: Ah, sí?
0: Sí, em va canviar absolutament el conèixer.
1: Com us vau conèixer?
0: Mira, treballant al Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, que érem tots molt joves, vam fer moltes parelles allà. Era un centre, el primer centre informàtic que creava la Generalitat per posar els ordinadors que ara tenim, que ens gestionen l'administració pública, en aquell moment es posaven els primers grans ordinadors, i ens vam conèixer allà, i ja et dic que es van formar molts dels nostres amics més entranyables, han format allà les parelles. I allà la vaig conèixer i ella em va... El fet de conèixer-la em va canviar bastant. És a dir, vaig començar a prioritzar altres coses, perquè, clar, no pot ser friqui constantment.
1: Quina edat teníeu?
0: Jo soc 4-5 anys més gran que ella, i jo en devia tenir, en el moment que ens vam conèixer, 26, i ella 21. I, clar, érem tots molt joves allà, molt joves, clar, treballàvem molt, ens creiem el projecte, Roger, ens creiem que estàvem treballant pel país, després això es va demostrar que no era així, però en aquell moment ens ho creiem, i t'ho dic perquè van decidir vendre, el govern en aquell moment, després d'uns anys, va decidir vendre el Centre Informàtic de la Generalitat, i ens vam quedar tots com, oh, com? Però érem molt joves, ens ho creiem, ens ho passava molt bé, dedicàvem moltes hores allà, i clar, era fàcil fer parella. Bueno, és igual, perquè és igual, vull dir que...
1: No, bueno, avui farem un capítol especial, Joan Anton Català.
0: Ja ho veig, ja ho veig.
1: No, perquè vens tuet, perquè ell es va casar la teva filla,
0: sí.
1: Perquè devies haver de dir unes paraules, no?
0: Les vaig haver de dir. Sí, que em va costar molt preparar-ho, portava setmanes preparant-ho, eh? I així com escric moltíssim, clar, ets escriure guions, escric llibres, escric... Uah, em va costar molt per fugir una mica del discurs tòpic, no? I a més vaig voler fer una broma, que no sé si em va sortir gaire bé, en els pròxims dies ho sabré, que vaig dir unes paraules en xinès per la meva família política.
1: També agosaradet, eh? Te'n vas arriscar, et vas voler tirar a la piscina, eh?
0: Sí, no sé si m'hauran entès, ja m'ho diran perquè encara no n'hem pogut parlar.
1: Sí,
0: perquè...
1: home, sí, clar que et van entendre.
0: Bueno, no ho sé. I
1: vas
0: ja
1: fer servir el ChatGPT,
0: No, el Gemini.
1: Ah, mira, clar.
0: Bueno, sí, la intel·ligència artificial perquè m'ajudés a construir la frase i a pronunciar-la bé, que és el més complicat del mandarí, saps? Que és pronunciar.
1: Clar, o sigui, tu portes casat amb la teva dona que 30 anys, si fa no. Bueno, des dels 21 que veu estar
0: mira,
1: junts,
0: ens
1: no?
0: Vam casar...
1: 40, aneu pels 40, ja.
0: Sí, ens vam casar... Bueno, espera't, ens vam casar l'any 90. Uh-huh. Bueno, dona'ns una mica de temps.
1: No, és a dir... més enllà de casar-se, no, junts, plegats.
0: Sí, junts, sí.
1: Aleshores, per exemple, la teva filla, que amb 30 anys s'ha casat, encara amb l'efervescència de la relació,

0: sí, això dels consells fan molta mandra, almenys a mi com a fill. Però, és a dir, quina clau li diries que és perquè aquest matrimoni pugui durar 30, 40, 50 anys? Si és que...
1: Uf, no ho sé, Roger.
0: El teu?
1: Bueno, és que hi ha tòpics també en tot això, però jo diria la tolerància. És a dir, no tot és bonic. L'enamorament hormonal passa, no? I llavors venen altres...
0: Això, un dia en podríem parlar també, bueno, la Terra
1: clar,
0: és plana, eh?
1: Clar, però això...
0: Saps com a fenomen científic, eh?
1: Val, perquè qui et podria parlar millor d'això és un psicòleg, una psicòloga o un sexòleg, eh? Que et podria parlar molt millor d'això.
0: No, però científicament, químicament demostrar...
1: Ah, no, segur.
0: Com,
1: si vols,
0: com l'enamorament se'n va.
1: Per la propera temporada, si vols, preparem un programa de l'enamorament hormonal, no? Que és un procés biològic, perquè la biologia ens ha fet així perquè necessitem ser així, no? Per reproduir-nos. Però després ve una altra etapa, que és una altra etapa més madura, en un amor més madur, més profund, que és diferent, no? I allò que abans era, ai, mira, quin granet més bonic, allò que es diu, no? Mira quin granet més bonic que tens al nas, després és, hosti, quina barruca que tens al nas, no? Són molts anys de convivència, has de tenir tolerància, i aquest és el consell que jo donaria. Ho dic perquè veig amb parelles joves, no critico, però és una observació científica que faig, que és que de vegades sembla com si hi hagués poca tolerància, i a la que les coses no encaixen de la mateixa manera que havien encaixat fa uns anys, doncs es trenquen parelles, quan potser aquelles parelles podrien perfectament...
0: Sí, tots del pare, és que això ho deia la meva àvia, avui l'he citat dues vegades, sí. Però... s'aguanta poc avui, aguanteu poc avui dia.
1: A veure, sí, jo no vull ser tan categòric, perquè també és veritat que nosaltres ens van educar d'una altra manera, i avui la gent té com més criteri per decidir quin ha de ser el teu futur, sense que et vegis condicionat per estereotips o per la societat o el que diran. Però tot i això penso que sí, que hi ha una tolerància en general menor, i que si n'hi hagués una mica més, segurament funcionaria millor. Però és igual, jo no sóc ningú tampoc per donar consells d'això. Ara m'has portat un terreny on em sento molt incòmode, perquè no puc donar en absolut...
0: Però ara ja hi hem entrat i
1: ja no podem sortir.
0: Aleshores, aquestes arrels científiques, com aquest interès per la ciència, com creus que l'has aconseguit traslladar a les teves filles? De quina manera creus que tot aquest coneixement has aconseguit,
1: no ho sé,
0: doncs, que l'heredin?
1: No, mira, jo ja et dic una cosa...
0: Al final també serà la teva herència, aquesta, no?
1: No ho és. Jo una cosa que tenia clar és que no les volia, diríem, posar el cap com un bombo del tema de la ciència. Mai vaig insistir en que havien de fer una carrera científica, tot i que t'has de dir que em va caure la bava quan ho vaig saber. Però... mai vaig fer res activament i perquè això fos així. Van ser decisió seva. Han mamat ciència a casa? Sí. Però tampoc d'una manera que les hagi... Perquè elles, això sí que m'ho han dit, no s'han sentit en cap moment pressionades, no? Però clar, han sentit parlar molt de ciència, d'astronomia i tal. I també t'haig de dir que quan van començar a estudiar medicina, les dues, jo vaig passar a jugar un paper que les emprenya moltíssim i que a mi em fa sentir rebel i entremaliat i que m'encanta, que és discutir-los coses com si jo en sabés, que no en tinc ni idea de medicina, saps? Però amb les poques coses que em sonen, i s'emprenyen molt amb mi. Oh, papa, ja estàs dient quan no en tens ni idea. Llavors m'ataquen, i això a mi m'encanta. Per tant, la ciència sempre ha estat a casa, però mai d'una manera... I jo penso que això ha jugat a favor, perquè suposo que si jo de petites les hagués dit la ciència, igual hagués desenvolupat justament el contrari, no? Aquest sentiment que de vegades ens passa. Ah, sí? Haig de ser del Barça? Doncs ha de ser de l'Espanyol, per exemple, no? Doncs no ho sé.
0: Has estat un bon malalt quan t'ha tocat ser pacient?
1: Sí. Jo penso que sí, jo penso que sóc un bon malalt. Sí, sóc en plan mòmia. És a dir, sóc capaç d'estar al llit en posició absoluta immòbil, d'una catarsi absoluta.
0: Sí, tu tancamon, eh?
1: Totalment. I passar-me la malaltia, una grip forta, imaginem una grip forta, no? Doncs aguantar-la al llit, suant, sense dir res, i crec que sóc bon malalt. Bueno, si això és ser bon malalt, que no sé si ho és, no? Però des del punt de vista de donar gaire feina, sí.
0: Bé, Joan Anton, avui t'havia de preguntar si eres més de dretes o eres més d'esquerres.
1: En el sentit biològic de la paraula.
0: En el sentit biològic de la paraula, però no tindrem gaires temps.
1: Ens hem menjat el... És que m'has portat...
0: Tenim les notícies que ens estan a punt aquí d'arribar.
1: Passa el que passa quan...
0: Aleshores, què fem amb la dreta i amb l'esquerra? Fes-me un primer titular i ens el guardem per la temporada que ve, aquest capítol.
1: Doncs mira, anàvem a explicar el perquè lateralitat de les mans amb els humans, el perquè entre un 85 i un 90% de la població humana és dretana i només hi ha una petita part que és esquerrana i encara més petita que és ambidestra, que pot fer anar de la mateixa manera les dues mans. I això és un gran misteri. Necessitem una explicació perquè no s'entén quin és l'avantatge de ser dretà perquè l'evolució hagi fet que la gran majoria, el 90%, prop del 90% d'humans, siguem dretans.
0: Es pot ser dretà de mà i esquerrà de peu, per exemple?
1: Ai, no ho sé, això.
0: Ah,
1: jo... No ho sé.
0: Bueno,
1: tu què penses?
0: Jo no conec ningú.
1: No, jo tampoc. I a mi em costaria pensar que és així. Tu ets dretà, per cert.
0: Jo sóc dretà de peu i de mà. Sí, sóc un clàssic. Però sí, això, amb aquesta pregunta... mira, la Marta farem recorda que el Rafa Nadal...
1: Val.
0: Sí que de mans i de peu era diferent, no?
1: Ah, sí, ja ho mirarem.
0: Però no sé si és que en aquest cas és que ets ambidiestre, no? Que es diu?
1: Ambidextre. Sí, ho mirarem quan fem el programa, ho mirarem, però de fet, que ja ho explicarem, quan tu neixes, en principi no està definida aquesta capacitat de si ets de dreta o ets d'esquerra.
0: I hi havia una època en què obligaven a tots els nens a escriure amb la mà dreta.
1: Val, i aquest és un altre factor. És a dir, quan expliquem el per què gran part de la població és dretana, una possible explicació, que no és biològica, és de comportament, que és l'educació, o és el copiar a l'adult, copiar-lo, o obligar els nens a que han de ser d'una manera determinada. Que això avui està canviant, afortunadament està bastant canviant, perquè això pot provocar problemes, perquè veurem, quan ho expliquem, que sí que hi ha algunes raons biològiques que semblen com afavorir que hi hagi més gent dretana. I et deixo ara només aquest aquest titular, perquè és molt xulo. Quan hem estudiat el per què hi ha tants dretans i si ser esquerrà té algun avantatge, hem descobert un avantatge claríssim de ser esquerrà, que és amb la lluita contra els dretans. Amb la lluita, lluita física amb les mans, amb els punys, vale? Per la supervivència.
0: Sí, un boxejador.
1: Correcte, i aquí s'han fet estudis i demostren un petit avantatge.
0: Sí, els esquerrans, un boxejador esquerrà. Contra un boxejador dretà. Si fossin el mateix i estiguessin igual a forma, tindria més números de guanyar l'esquerrà que el dretà.
1: Això s'ha estudiat i és així. Ah. I és perquè amb l'entrenament, l'esquerrà normalment s'ha entrenat contra un dretà. És el més habitual que tu tinguis un entrenador o uns rivals que són dretans. De manera que saps centrar-li molt bé a un dretà. En canvi, un dretà difícilment haurà tingut un rival per entrenar que sigui esquerrà. I això li dona un petit avantatge. Però ara estem parlant dels boxejadors, però això als nostres ancestres, això també era així. De manera que aquesta seria una raó possible per la qual encara avui hi ha esquerrans, perquè si no, l'evolució s'ho hagués carregat. Perquè si tots som dretans, per què encara hi ha un 10% d'esquerrans? Com és que encara es conserva aquesta proporció? I és perquè igual aquests avantatges evolutius, pocs però que hi eren, subtils, van fer que l'evolució encara ho conservi. Són d'aquells temes apassionants, no em diguis, són temes xulíssims, no?
0: Mira, tenim l'estiu per anar-lo preparant.
1: Va.
0: I a més serà un estiu en què ens anirem veient i coincidint, perquè tenim l'eclipsi que ens enganxa el 12 d'agost i evidentment també hi serem i explicarem històries a Catalunya Ràdio i a TV3. Joan Anton, avui ho deixem aquí, visca els nuvis.
1: Vale.
0: Hem fet un capítol una mica especial, esperem que els oients no ens ho tinguin en compte.
1: No.
0: I, si et sembla bé, diumenge que ve acomiadem temporada i explicarem als oients que tornarem
1: al
0: setembre en plenitud. Una abraçada.
1: Igualment.
0: Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
6: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
5: Moments que semblen sense sortida.
7: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
5: Dolors que costen d'explicar.
8: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
5: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
6: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
5: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT. Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
10: Sigui
9: bon
10: qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
9: Denuncien l'excés de burocràcia...
11: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
12: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
11: Ja farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
9: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
11: I de la resta del món.
9: Pendents de la cimera internacional...
11: Faci el temps que faci.
13: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
11: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conte.
14: Avui, el Tot Gira...
15: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tour de Cervera.
11: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
14: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
11: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
14: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
11: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà amb l'Àlex Corretja.
14: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
11: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Rosier Busà des dels Estats Units.
14: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
11: Tot gira.
14: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Marina Laminos, bon dia.
16: Molt bon dia.
0: Ja són 1.400 els morts i 3.200 els ferits pels terratrèmols a Veneçuela.
16: Encara hi ha 50.000 desapareguts i els equips de rescat busquen supervivents a contrarrellotge amb la dificultat afegida que no hi ha prou maquinària pesant. Una vintena de països hi han enviat equips especialistes per donar un cop de mà les tasques de rescat.
0: Dos terratrèmols més sacsegen l'Afganistan i el Pakistan.
16: Per ara no hi ha constància de víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de l'Hindu Kush, al Pakistan. Un sisme de magnitud 5,4 ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges.
0: L'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil.
16: Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs i s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord de treva provisional. Donald Trump reconeix els atacs i adverteix que podria anar més enllà fins al punt que la República Islàmica de l'Iran diu deixi d'existir.
0: Europa es fon de calor.
16: Els termòmetres de diversos països com Alemanya, Dinamarca, la República Txeca o Suïssa han registrat rècords absoluts amb temperatures al voltant dels 40 graus. A París, en les últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones.
0: El PSOE tanca files amb Pedro Sánchez.
16: Ha estat en un comitè federal socialista plàcid, on ha quedat palès el suport de la majoria de barons socialistes al president espanyol. Sánchez ha defensat la seva resposta al degoteig de casos de corrupció i ha demanat coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura.
0: Mentrestant, el PP català ratifica ratifica Alejandro Fernández com a cap de files.
16: I situa Juan Fernández com a segon a bord. Ha estat en un congrés, el primer en 8 anys, on Alberto Núñez Feijó també ha acusat el president espanyol de capdillisme i d'haver-se atrinxerat antidemocràticament a la Moncloa.
0: Atenció a aquesta notícia. Detinguda una dona al Bages sospitosa d'haver mort per enverinament al seu marit.
16: La dona, infermera, hauria administrat dosis de benzodiazepines i fentanil al seu marit, bomber, tant a l'hospital com a casa. Ara ha passat a presó provisional sense fiança.
0: En parlarem amb la Maica Navarro. 2.000 persones omplen els carrers de Barcelona d'orgull LGTBQI+.
16: A Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat a la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull, en aquest cas sense l'ultranacionalista i l'homòfob Víctor Orbán al poder. Avui, 28 de juny, és el dia de l'orgull.
0: El Corazón Partido d'Alejandro Sanz omple l'RC d'Estàdium.
16: Davant de 34.000 persones, ha presentat el seu nou disc I ara què, però també ha repassat els seus grans clàssics com El alma al aire, Amiga mía o I si fuera ella.
0: I els esports, Leo Messi ho ha tornat a fer, història aquesta matinada.
16: L'astre argentí, suplent en la victòria de l'Argentina contra Jordània, ha fet un gol de falta i s'ha convertit en el primer jugador a encadenar 7 partits consecutius marcant en Mundials.
0: Les portades dels diaris, avui La Vanguardia, portada apocalíptica, Marina.
16: Apocalipsi, la por del futur impregna la creació cultural, un titular que se suma a una foto d'una platja plena a vessar i un devastador, la calor retallarà un 7% les economies europees. I de la calor al turisme, que segons llegim a la portada del periòdico, torna a batre rècords i veiem la silueta d'una parella i un nen mirant un mapa del món amb l'Orient Mitjà en flames i els Estats Units amb un senyal de prohibició i en canvi col·loquen punts verds a ciutats europees Amèriques i també al nord d'Àfrica, destinacions en aquest cas beneficiades per la guerra. L'Ara, per la seva banda, marca la diferència amb una portada dedicada a l'arquitectura. RCR, arquitectes de Nobel, amb pàgines especials dedicades al Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebra a Barcelona. I si ens fixem en el punt avui, veiem un dibuix on milers de persones sostenen una pancarta on diu Tax the Rich per il·lustrar un dossier on denuncien que l'augment de la desigualtat fa més necessari gravar les fortunes extremes per poder recuperar equitat.
0: A la premsa editada a Madrid, el Comitè Federal del PSOE i el terratrèmol de Veneçuela reparteixen el protagonisme.
16: A El País, una dona plora davant d'un edifici en ruïnes, una catàstrofe amb l'estat desbordat. I sobre els moviments a les files socialistes, al Mundo hi llegim Sánchez menysté el PSOE i la crítica, abandoneu l'esperança. A La Razón també són molt crítics amb el president espanyol, el Comitè Federal del PSOE se sotmet a la voluntat de Sánchez. I a l'ABC van encara més enllà, titular Sánchez inicia el viratge per marcar distàncies amb Zapatero.
0: Anys i anys per molts anys, Albert Pústils avui bufarà 49 espelmes Anna Allen.
17: Es que no sé cómo te atreves a decirme algo así. Desde que tengo uso de razón nunca me has ayudado en nada. Si ni siquiera tengo tu teléfono.
18: Durant un temps, aquesta actriu gironina va aconseguir enganyar tothom, va mentir dient que havia rodat en sèries com The Big Bang Theory i va manipular imatges per fer creure que havia desfilat per la catifa vermella dels Oscars.
0: 29 espelmes Aleix García.
19: Crec que el Girona ja està assentat, crec que està per lluitar per coses més grans que no només el descens.
18: El migcampista d'Ulldecona va fer els seus primers passos al Manchester City sota les ordres de Pep Guardiola i després de passar per un seguit de clubs sense èxit va aterrar al Girona, on va fer història classificant-se per la Champions. Actualment juga al Bayer Leverkusen alemany.
0: 55 espelmes Elon Musk.
20: We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point.
18: Fa poques setmanes es va convertir en el primer bilionari amb B alta de la història, després que SpaceX, l'empresa amb la qual pretén colonitzar l'espai, sortís a borsa. El també propietari d'X i de Tesla és un dels exponents de l'extrema dreta, tot i sortir per la porta del darrere en la seva efímera incursió política a la Casa Blanca amb el seu amic Donald Trump.
0: Vida social. Què era això, sempre volem massa i necessitem por. Marta Ferrer, que són els tiets, avui faran ballar el públic del Random Rubí.
16: Els de Mataró encara giren presentant el seu últim disc, Café pels més cafeteros, i avui el portaran fins a l'Escardívol a 11:45 de la nit de manera gratuïta. Hi ha un misteri que s'apropa
0: cada cop que ets amb mi. A Banyoles, el petit de Calaril presenta disc a la Fònica.
16: Aril, Aril, Aril és el seu últim treball, que avui interpretarà en directe a la Muralla a 11:45 de la nit. Les entrades són gratuïtes i abans, a 9:45, a la Barca Tirona hi actuarà en format acústic i en solitari Quim Carandell, el líder de la Ludwig Band. En aquest cas, amb entrades per 12 euros.

0: I al Palau de la Música avui sonarà la trompeta d'Andrea Motis.
1: L'artista homenatja Amy Winehouse amb l'espectacle To Amy, en què s'uneix amb els Barcelona Gospel Messengers per repassar la trajectòria d'una de les artistes que més l'ha marcat. Això és avui en el marc del Festival Guitar BSN. A 8:45 del vespre encara queden entrades per entre 30 i 58 euros.
0: El Heartbreak Hotel, el festival grec, posa sobre l'escenari Factory.
1: Àlex Rigola adapta i dirigeix la comèdia més màgica de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, traslladada a la Factory d'Andy Warhol, tot plegat protagonitzat per Elisabet Casanovas, Nil Cardoner, Biel Duran i Lluís Villanueva, entre d'altres. Avui a funció a 8:45 del vespre, les entrades per 19 euros.
0: I avui també és un bon dia per passejar-se entre obres arquitectòniques de les Tres Xemeneies de Barcelona.
1: Amb motiu del Congrés Mundial d'Arquitectura de la Unió Internacional d'Arquitectes, l'emblemàtic espai acull una exposició de 4.000 metres quadrats i 70 itineraris arquitectònics que va des de la sala de turbines fins a grans equipaments cívics de la zona. A més, també es pot participar en diverses activitats gratuïtes.
0: 4 minuts per les 8 del matí, és l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El pes de les circumstàncies.
2: A la seu social dels sicaris va arribar una carta que va tenir el mèrit de fer-los esgarrifar. Un homenot amb males puces, que les havia fet de l'alçada d'un campanar, com els seus col·legues, va llegir la nota amb veu alta i tremolosa. Fa molt temps que no puc agafar el cotxe i la culpa és de les persones amb mobilitat reduïda. Són un col·lectiu sobrerepresentat. Tenen més places d'aparcament de les que necessiten i persones com jo ens hem de fer fotre. Digueu-me qui és més desgraciat aquí, ells o jo? L'homenot es va aturar un moment a reflexionar, però els seus companys li van fer notar de seguida que els escrúpols no procedien en horari laboral. I va seguir. Mireu, jo no vull cap mal a ningú. Tinc un amic minusvàlid i no seria just passar comptes amb un dels seus iguals. És per això que us demano que demà, amb tot el tacte de que sigueu capaços, vingueu a trencar-me les cames. Sóc una persona sedentària, no les trobaré a faltar. L'homenot, que havia perdut tot el color que tenia, va veure que el remitent havia adjuntat hora i adreça per fer efectiu l'encàrrec. I al final de tot de la carta va afegir: pagaré el que calgui. La tranquil·litat de tenir reservat un lloc per aparcar no té preu.
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Avui amb què arribarem a les 8?
1: Avui, 28 de juny, Dia Mundial de l'Orgull LGBTIQ+. Dia per reivindicar totes i cada una de les maneres d'estimar. A qui vulguis, com vulguis i quan vulguis. Arribarem a les 8 amb el grup valencià El Diluvi i el seu tema de 2017, Tendresa Insubmisa, que reivindica l'amor lliure.
0: Salut i ràdio, Macià.
2: Salut i ràdio.

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
1: Benvingudes, benvinguts als serveis informatius de Calafell Ràdio. Avui som a diumenge, 28 de juny de 2026. Anem a fer un resum amb les notícies més destacades de la setmana.
0: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Com dèiem al començar, Calafell ha acollit el 4 Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. Aquesta notícia ens la porta la Mireia Romaguera, la cap d'informatius, que ha fet la cobertura d'aquest esdeveniment.
2: El Centre Cívic Cinema Iris, a la platja de Calafell, ha acollit el 4 Congrés Internacional Carlos Barral. Ha reivindicat les escriptores silenciades del boom literari hispanoamericà. S'ha dut a terme en dues sessions, de fet va començar a Tarragona, i aquest passat divendres s'ha celebrat a Calafell. Ha estat amb la presència de l'acadèmica Carme Riera, la catedràtica Nora Catel i la novel·lista argentina Fernanda García Lao. Escoltem les declaracions que ha fet als micròfons de Calafell Ràdio l'escriptora Carme Riera.
3: Jo estic molt contenta d'estar a Calafell perquè Calafell era el lloc barralià per excel·lència i he parlat sobretot del Barral poeta i com el Barral poeta entra fins i tot en el Barral prosista i com es relacionen els dos aspectes, perquè Barral el que volia ser era sobretot poeta, malgrat això va ser un gran editor, va posar a l'abast de nosaltres, de la gent de l'època, llibres que no en troben, i va posar també a l'abast de moltes de les repúbliques americanes els seus propis autors.
2: Riera ha fet una reivindicació per a Carlos Barral al municipi de Calafell. Escoltem-la.
3: És que jo crec que Calafell s'ha de posar moltes més piles per fer que la Casa Barral sigui un centre barralià important d'estudis, i crec que, per altra banda, que els congressos barralians són molt importants perquè Barral era un enorme autor.
2: Maribel Calle Romero és professora a la Universitat Rovira Virgili, i és que la URB i l'Ajuntament de Calafell han estat els organitzadors d'aquest quart congrés de Carlos Barral.
4: Jo penso que ja tocava. Portem el quart congrés, el primer congrés el vam dedicar a Gabriel García Márquez, el següent a Julio Cortázar, el tercer a Mario Vargas Llosa, i dic no, fins aquí hem arribat. Llavors vam decidir que ho hauríem de dedicar a les dones, a les escriptores, i vam decidir el nom així d'una manera bastant específica. No volíem dir a Carlos Barral i les mujeres del boom, perquè llavors la cosa és molt restrictiva i només a uns anys concrets i a unes persones concretes, sinó el boom de les escriptores, és a dir, totes aquelles que han fet boom, no només als anys 50, als anys 60 o als anys 70, sinó fins avui en dia, totes aquelles escriptores que ara comencen a reivindicar-se i que comencen a publicar més o menys sense els problemes que n'hi havia abans.
2: Per últim, les declaracions de la regidora de Patrimoni de la ciutat, Lluïsa Lastra.
5: Bueno, molt bé, com tu ja saps, la quarta edició, de fet ara, avui és divendres a la tarda, estem ja a punt d'acabar i el dilluns ja comencem a preparar la següent edició. Però alhora ja en vistes al Congrés del 2027 i també el del 2028 perquè és el centenari, amb la qual cosa aquí és important, i això sobretot és d'agrair moltíssim el que és a la Maribel concretament, però a la URB, perquè sense no podríem agafar i anar fent tota aquesta tasca. I gràcies a ells, doncs, també el que veiem en aquest congrés doncs, és que després en les aules doncs, també estan estudiant a Carlos Barral, no? Que no es quedi el que és allà darrere, sinó que encara se segueixi parlant d'ells. I alhora doncs, també tota aquesta gent, ja que el congrés es fa un dia a Tarragona i l'altre dia és aquí a Calafell, doncs el que es fa és que veu molta gent que és de fora, a conèixer Calafell, vale? Però a més doncs, veuen el que és la Casa Barral, el museu, el que és l'Espineta, i després doncs, pots donar promoció també del que és de la ruta literària, els diferents racons que tenim i la importància que ha de tenir.
2: L'objectiu del Congrés ha estat generar un espai de reflexió crítica que analitza la rellevància que va exercir Carlos Barral en la configuració del camp literari hispànic durant la segona meitat del segle XX i la seva projecció fins als nostres dies. En aquesta edició, la mirada s'ha centrat especialment en la presència, els silencis i les continuïtats de les escriptores vinculades de manera central o perifèrica al fenomen del boom, així com en les autores que van desenvolupar la seva trajectòria durant el tardofranquisme i a la transició. També ha estat, doncs, revisitar el cànon literari hispanoamericà i espanyol contemporani. S'ha posat el focus en aquelles autores que sovint van quedar relegades a un segon pla. La trobada, que en anteriors convocatòries ja ha abordat la relació de Calafell amb noms capdals de la literatura com Gabriel García Márquez, Julio Cortázar i Mario Vargas Llosa, ha comptat amb el patrocini de l'Institut Català de les Dones, el Port de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell, el Centre d'Estudis Hispànics de la URB, la Fundació URB i la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili.
0: Les notícies més destacades de la setmana.
1: Continuem amb més notícies del nostre municipi, i és que Calafell també ha acollit aquest cap de setmana la 24a edició de la concentració Tuning Back. Aquest esdeveniment aplega propietaris de vehicles personalitzats procedents de diferents punts d'Espanya i altres països europeus. Ens porta aquesta notícia també la Mireia Romaguera. Endavant.
2: Aquest cap de setmana, al pàrquing del costat del Mercat Municipal a Calafell ha acollit la concentració Tuning del grup Back a Calafell. Un dels esdeveniments més antics i reconeguts del panorama tuning nacional dedicat al grup BAC. El grup BAC són models de Volkswagen, Audi, Seat i Skoda, tots ells amb un mínim de personalització requerit per poder participar en aquest esdeveniment. Els vehicles s'han reunit arribats de diferents punts de Catalunya, Espanya, països com França, Alemanya i Andorra. Així ens ho ha explicat l'organitzador, el Fabián García.
6: En un principi són un centenar de cotxes. Vinguts des de França, n'hi ha un parell, d'Andorra n'hi ha uns quants, d'Alemanya sempre ve aquella parella, també tenim de Saragossa, Madrid, València, Alacant, ara que em digui així de memòria.
2: García ha explicat com està actualment el món del tuning.
6: Ara, diguéssim, el tuning, l'únic que ara qui queda són les que li agraden. I la gent sí, agafa un cotxe, però amb els cotxes d'ara, tu vols canviar un volant? No pots, perquè té airbag, té les leves, té un control de lo que sigui. El seient no el pots canviar, els paracops no els pots canviar perquè costa diners i tal, i al final, diguéssim, no és el túnic que es feia abans de tot canviat, sinó ara canvien el color o l'envinilen i posen unes llantes, una suspensió pneumàtica i ben bé quasi no es pot fer molt més.
2: Els micròfons de Calafell Ràdio també van enregistrar unes paraules d'alguns dels participants. Escoltem-los.
7: Vengo de Llançà, de la província de Gerona, y bueno, ahora el coche es un Golf R, 7,5, y la abrevación que tiene es lleva neumática, pinzas de 6 pistones, bueno, como podéis ver, vinilo dorado, y luego ya tema motor, tiene intercooler, radiador de aceite, lleva admisión Revo, y lleva una Stage 2 que da ahora mismo 410 caballos. Me parece una manera de poder disfrutar un fin de semana con amigos, pareja, y para poder distraerte de, sobre todo de la cosa que a ti te gusta de hacer, sobre todo los coches. No, exacto. Aparte de poder venir aquí y disfrutar las preparaciones de los dos compañeros, también podremos disfrutar del pueblo, de la playa, que la tenemos aquí al lado, y poder disfrutar un poquito el fin de semana también.
8: Hemos venido varias veces. Venimos cada año, nos gusta mucho el pueblo, el pasar el fin de semana con la gente, la playita, el evento es muy tranquilo, vienen coches con bastante nivel y nos gusta. Bueno, este es el mío, es un Golf 3 GTI Edition. Le hemos puesto parachoques americano, unas llantas así un poquito especiales, todo el interior GTI Edition, lleva suspensión neumática y bueno, cosillas. No está acabado, le queda mucho por delante, pero es mucha faena.
2: Amb més de 2 dècades d'història, la concentració Tuning Back de Calafell s'ha consolidat com una de les reunions més longeves i emblemàtiques de Catalunya. Organitzada per l'equip de Fabián, aquesta és una cita anual on es reuneixen tot tipus d'estils i preparacions amb aquests vehicles. A més, aquest any es celebren els 50 anys del Volkswagen Golf GTI. Per commemorar-ho, l'event ha comptat amb una exposició especial de Volkswagen Golf GTI. Des del MACU fins al Mach 8, a més de models molt icònics. Sens dubte, ha estat una ocasió única per als els amants d'aquest esport dins de l'univers Volkswagen.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Com dèiem al començar, Calafell exposa el trofeu i el mallot del líder del Tour de França fins al dimecres 24 de juny a les dependències municipals de Calafell Platja amb motiu del pas de la prova ciclista el pròxim 5 de juliol. Així doncs, el municipi de Calafell serà un dels protagonistes del Tour de França 2026. Formarà part del recorregut a la segona etapa de la cursa ciclista més important del món, que començarà el 4 de juliol a Barcelona. El pas del Tour per Calafell està previst entre 2:45 i les 3:20 de la tarda, aproximadament. Els ciclistes arribaran per la C31 després de sortir de Tarragona i travessar el Baix Penedès. Des de l'Ajuntament de Calafell destaquen que l'esdeveniment suposa una gran oportunitat de promoció turística gràcies a l'enorme audiència internacional que segueix el Tour. Segons el consistori, espais emblemàtics com la Ciutadella Ibèrica, el Castell de la Santa Creu o Segur de Calafell tindran projecció mundial durant la retransmissió. Com hem dit, com a acte previ a l'arribada de la cursa, Calafell exposa el trofeu del Tour de França i el mallot groc del líder. La mostra es podrà visitar a les dependències municipals de la platja, al carrer Sant Pere, fins aquest dimecres 24 de juny. Els visitants també podran fotografiar-se amb aquests símbols històrics de la competició. Els horaris són els següents per avui, dimarts 23, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I demà dimecres 24 de juny, dia de Sant Joan, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha qualificat la iniciativa com una oportunitat històrica i ha recordat la tradició ciclista del municipi, que en el passat ja va rebre la visita del mític campió Miguel Indurain. Recordem també que l'accés a Calafell per carretera romandrà tancat el 5 de juliol. Així mateix, el recorregut dels autobusos es veuran afectats. Entre les 9 del matí i les 5 de la tarda del dia 5 de juliol, les línies d'autobús passaran a fer un itinerari excepcional. En el cas de la L1, Segur Urbanitzacions, variarà el seu recorregut de forma que farà platja entre els dos ponts per donar continuïtat. Una vegada arribi a la cruïlla del carrer Mèxic amb Espanya, torna a pujar sentit muntanya fins al carrer Brasil per agafar Alemanya i des d'allí França fins al carrer Marinada. Aquí agafa el pont i fa passeig marítim fins Carme Desvalls, per on torna a pujar en sentit muntanya. La línia 2, una vegada arribi al carrer Andalusia, continua per Doctor Vandellós per donar la volta fins Baix Penedès i torna a agafar Andalusia sentit Mar Romeu. I la línia 3 farà tot el recorregut per platja i quan arribi a Sant Pere donarà el tomb i continuarà recte fins Pou, on donarà la volta per Duero per donar cap a Sant Pere. En tot cas, aquesta informació és una mica confusa, sentida en veu, per tant nosaltres, Calafell Ràdio, hem penjat a les nostres xarxes socials visualment aquesta variació de recorreguts.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Més notícies del nostre municipi. Aquest cap de setmana, Calafell va acollir el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. La pubilla del Camp de Tarragona ha estat proclamada la Núria Vendrell de Haro, de Tarragona. L'hereu del Camp de Tarragona, Olaf Cantalejo Sarrà, de Cambrils. La primera dama d'honor, la Iris Miró, de Cambrils. El fradí d'honor, el Jesús Ellín, de Tarragona. I la segona dama d'honor, la Martina González, de Calafell. Ara tot seguit escoltem els antics hereus del Camp de Tarragona, l'Ero Serra i l'Ariadna Duran.
9: Doncs molt bé, celebrat a casa meva, al final. Molta emoció, molt de calor, molta gent i un acte molt bé preparat. Els nostres agraïments a la bota, a l'Ajuntament, a tota la gent que ho ha fet possible i sobretot amb molta emoció, no? En el meu cas, d'acabar en aquest món del pubillatge.
10: Jo recullo les paraules sobretot de que ha fet moltíssima calor, portem des del matí amb una jornada intensa d'exàmens on tots els aspirants que han sortit avui han fet una gran feina. I res, també m'he sentit molt estimada, sobretot amb l'Eros, que el tinc aquí al costat, amb qui hem compartit moltes històries junts i tant de bo que després de tot això encara mantenir el contacte.
9: El pubillatge, en el meu cas, m'ha permès tant descobrir Calafell, jo soc de Segur, o sigui que a vegades costa aquest canvi de que és darrere i davant de la muntanya, i una oportunitat per descobrir Catalunya, i per representar la nostra nació, amb una força jove, renovada i compromesa.
10: Al final jo porto des de 2023, sent dos cops dama, i ara pues, vivint tots els títols de Pubilla, i això també m'ha permès entrar a una Ariadna el 2023 molt diferent a la que surt ara. Un creixement i una maduresa que ni jo m'hagués imaginat mai. I això és tot gràcies, bueno, gran part ha sigut del pubillatge.
1: Tot seguit escoltem el nou hereu del Camp de Tarragona, l'Olaf Cantalejo.
11: Estava ja dies abans pensant en això, nerviós, però bé, al final s'ha donat i estic molt content. He hagut de matinar bastant, i perquè jo vinc d'un altre poble de lluny, perquè vam fer jornada de viatge, i ara hem vingut matinant, però bastant dur, bastant des de bon matí fins ara que ja s'acaba, i ara a sopar i a gaudir.
1: Escoltem ara la valoració de la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat.
12: Tot, primer de tot, doncs, donar les gràcies, no?, a l'entitat de la Bota, que són els impulsors, no?, que aquí a Calafell doncs, tinguem aquesta representació de l'hereu i de la Pubilla, no?, estan recuperant doncs, tradicions antigues, i sobretot donar-li les gràcies a ells, a tota l'entitat que porten tot el dia aquí preparant doncs, aquest acte, no?, aquest certamen que bueno, ha convocat aquí, doncs, tenim hereus, tenim pubilles, doncs, sobretot d'aquí del Camp de Tarragona, també ha vingut representants doncs, de Barcelona, i res, ha sigut un acte molt emotiu perquè tenim hereus i pubilles doncs, que ha sigut, no?, l'últim enfaixat, no?, com qui diu, i deixen el seu regnat i n'entren uns de nous, no?, i ha sigut molt emotiu. Hem tingut doncs, aquí uns discursos molt representatius, molt emotius, i res, ha sigut doncs, que la FEI un any més doncs, hem pogut doncs, viure aquest certamen acompanyats de tots els hereus i pubilles doncs, del Camp de Tarragona, sobretot, d'aquí de Calafell, no?, d'aquí de Calafell, que ens han representat tot l'any, que ara faran el canvi, ara per la festa major d'aquí del poble.
1: El pubillatge, o la pubilla i l'hereu, és una tradició folklòrica que es practica des de mitjans del segle XX en molts municipis de Catalunya, i que consisteix en nomenar durant un any un o una o més joves representants de la vila a nivell cultural i tradicional.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
1: L'Audiència de Tarragona ha absolt un home acusat d'intentar segrestar una menor de 16 anys a Calafell l'any 2019. Aquesta notícia ve de la mà del Diari de Tarragona. La Fiscalia demanava per l'acusat 3 anys i mig de presó i una ordre d'allunyament de 4 anys i mig per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. Els fets van passar el 21 de juny de 2019, quan l'home circulava amb un vehicle per un camí proper a l'urbanització a l'Horta Park. Segons va relatar la jove durant el judici, l'home va aturar el cotxe al seu costat, va baixar del vehicle i va intentar agafar-la pel canell. La menor va aconseguir desfer-se'n i va fugir corrents cap a casa seva. Els magistrats consideren que el testimoni de la noia és coherent i creïble. De fet, l'acusat va reconèixer que es va apropar a la menor. Li va preguntar què li passava i fins i tot li va demanar el compte d'Instagram. Tot i això, va negar haver intentat retenir-la. La sentència finalment conclou que els fets provats no encaixen en el delicte de detenció il·legal ni tampoc en un delicte de coaccions, ja que no s'hi aprecia ni una privació efectiva de llibertat ni l'ús de violència o intimidació. El tribunal admet que la conducta de l'home va ser inadequada i que va provocar un temor lògic en la menor, però considera que no és constitutiva de delicte penal.
0: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Com dèiem al començar, la companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines, organitzat per Deixalles 81. Els joves hi van participar amb l'obra de creació pròpia titulada Errores. A més, el jurat del concurs, format pels actors David Solans i Mireia Portes, i per la directora i dramaturga Marta Butxaca, també els va atorgar un premi especial a la millor filosofia del projecte per la feina feta en la creació i muntatge d'aquesta obra i pel foment de la cultura per al públic jove. La Porta de Fusta és una escola i companyia de teatre de Calafell amb una visió del teatre basada en el joc, l'escola de les necessitats i el respecte. Fa més de 12 anys que treballen en una metodologia viva que evoluciona amb els i les alumnes que formen part de l'escola. El seu viatge formatiu veu de la pedagogia, del teatre, la producció, el creixement personal, però sobretot de la seva experiència amb els grups que han anat passant al llarg dels anys.
0: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
1: T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. Es tracta d'activitats educatives i lúdiques en format joc d'escapada que et faran descobrir la història i el patrimoni de Calafell d'una manera immersiva, divertida i participativa. Són activitats adreçades a joves a partir de 12 anys. Les places són limitades, 25 participants per torn. En primer lloc, ens trobem amb la Crida del Castell, que tindrà lloc el 9 de juliol, des de les 10 del matí fins a 11:45. El Castell de la Santa Creu. Som a l'any 1042 i la clau del sistema de senyals entre castells ha desaparegut. Només treballant en equip podreu reconstruir-lo i evitar que les defenses del territori col·lapsin. En segon lloc, el manuscrit de la Casa Barral tindrà lloc el 22 de juliol, des de les 8 del vespre fins a 10:45. A la Casa Barral, un misteriós manuscrit ocult des dels anys 70 espera ser recuperat. Seguiu les pistes i descobriu una història de llibertat, poesia i identitat abans que es perdi per sempre. I en tercer lloc, el llinatge de la Ciutadella Ibèrica, el 7 d'agost des de les 8 del vespre fins a 10:45. Una força ancestral protegeix un exvot sagrat imprescindible per a la tribu. Resoleu les proves rituals, recupereu els fragments del mapa i restabliu l'equilibri amb els esperits del territori. Si vols participar amb el teu fill o filla menor d'edat, també t'hauràs d'inscriure i formar part de l'aventura. Més informació i inscripcions a joventut.calafell.cat. Repeteixo, joventut.calafell.cat.
0: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Com dèiem al començar, ja ha acabat la primera fase de l'adequació del torrent de la Casa Vella, asseguda Calafell. L'import de l'actuació total ha estat de 118.671,44 euros que ha aportat l'Agència Catalana de l'Aigua i 24.828,56 euros d'IVA que ha aportat l'Ajuntament de Calafell, fent un total de 143.500 euros. Les obres han durat 6 mesos i les ha realitzat l'empresa Naturalea. En l'actuació s'han plantat 1.000 plantes, de les quals 78 són arbres de diferents espècies i la resta són arbusts. A més, s'ha millorat la capacitat hidràulica del torrent, fent-lo més capaç de retenir aigües de pluja en episodis de pluges intenses. L'actuació s'ha fet a la capçalera del torrent, per sota de la rotonda d'accés a l'autopista C32, entre els carrers Torre dels Escipcions i l'Avinguda de la Marca Hispànica. L'Ajuntament de Calafell ha demanat ja una segona fase a l'Agència Catalana de l'Aigua, la nova convocatòria de subvencions per a fer el tram de torrent entre aquesta actuació i Cantonet, just abans d'arribar al Parc de la Pau. També té el projecte fet de la tercera fase, entre la plaça de Josep Parera, l'Avinguda Espanya, la Ronda de Sant Miquel i la C31, amb un import superior als 600.000 euros. Les actuacions que s'hi han fet són la retirada d'espècies invasores, com la canya americana, la plantació d'espècies autòctones i, en poc manteniment, la millora hidràulica amb esculleres, gavions i bases de laminació, la millora de l'accessibilitat amb escales de fusta i camins de terra i la neteja del sotabosc per a poder fer un millor manteniment a posteriori. La idea de condicionar els torrents és de començar per la part de dalt i anar baixant fins a les parts més baixes. Ja ho hem fet al torrent de la Casa Nova, entre el camp de futbol de Segur i la C31, just al costat del pont de Segur, ha explicat el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos. El regidor també diu que tenim més torrents per arreglar, però en aquesta legislatura ja hem fet el de la Casa Nova, el de Ferradura, el parc de Masmel, i volem fer el que travessa Mar Romeu.
0: Les notícies més destacades de la setmana.
1: Més notícies del nostre municipi. Les biblioteques de Calafell han preparat una àmplia programació d'activitats infantils per als mesos de juliol, agost i principis de setembre. Totes les propostes començaran a les 11 del matí i es repartiran entre les biblioteques Ventura Gassol i la Casa Nova de Segur. La programació arrencarà el 2 de juliol a la Biblioteca Casa Nova de Segur amb un taller de cianotípia a càrrec de Casa Magenta, adreçat a infants a partir de 4 anys. El 9 de juliol, la Biblioteca Ventura Gassol acollirà el taller en anglès The Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio per a nens i nenes de 5 a 10 anys. Les activitats continuaran el 13 de juliol amb el taller Fem Smile, impartit per Cíntia Branco per a infants a partir de 5 anys. La ciència també serà protagonista amb dos tallers de Pendulum. El 23 de juliol, a Ventura Gassol, es descobrirà el sorral magnètic, mentre que el 30 de juliol, a la Casa Nova de Segur, els participants experimentaran amb líquids. Amb dues activitats són per a majors de 6 anys. Durant el mes d'agost, la programació començarà el dia 6 amb un taller per crear una gorra marbrejada a càrrec de Casa Magenta, a la Biblioteca Ventura Gassol. El dia 13, Casa Nova de Segur oferirà una sessió de contes per a nadons amb la botzina i l'espectacle Sons de Mar, pensada per a infants de 0 a 4 anys. L'endemà, el 14 d'agost, la Cíntia Branco dirigirà un taller per elaborar sorra màgica, destinat a infants a partir de 6 anys. El dia 20 serà el torn de Montbí, amb un taller per crear un ambientador amb cera d'abella per a nens i nenes a partir de 5 anys. Les activitats continuaran el 26 d'agost a la Biblioteca Ventura Gassol amb un taller per confeccionar un cavall o un unicorn, a càrrec de la Cíntia Branco. El 27 d'agost, a la Casa Nova de Segur, tornarà a acollir el taller en anglès The Magic Story Bag, amb Isabella DiCaprio. I el 28 d'agost, la Biblioteca Ventura Gassol oferirà una nova sessió de contes per a nadons amb la botzina, aquesta vegada amb l'espectacle Sons de Nit. Finalment, la programació es tancarà el 3 de setembre amb un taller familiar de Montbí per elaborar flors amb cera d'abella, que tindrà lloc a la Biblioteca Ventura Gassol. Les activitats són gratuïtes i ofereixen una proposta variada de creativitat, ciència, contes i aprenentatge en anglès perquè els més petits gaudeixin de l'estiu a les biblioteques de Calafell. Cal fer inscripció prèvia al WhatsApp 687-271-373. Repeteixo, 687-271-373.
0: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Més notícies del nostre municipi. Fins al 3 de juliol es durà a terme una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell en el marc del conveni amb la Universitat de Barcelona. Es tracta del projecte Caracterització Social i Funcional dels Nuclis Urbans de la Cusatània, subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, coordinat des del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona i amb el suport de l'Ajuntament de Calafell. Així doncs, des del 22 de juny ja van començar i estaran fins al 3 de juliol 12 alumnes del grau d'arqueologia que estan realitzant les pràctiques al jaciment calafellenc sota la direcció dels arqueòlegs Jaume Noguera de la Universitat de Barcelona i Josep Pou de l'Ajuntament de Calafell i amb la supervisió de la també arqueòloga de l'equip de Calafell Històric, Georgina Castells. I ja posem punt i final a aquest resum informatiu d'avui diumenge 28 de juny de 2026 amb les notícies més destacades de la setmana. Tornem en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: Sovint desitgem el que no tenim i lluitem per aconseguir allò que creiem que és millor per nosaltres. Potser cal confiar més en la vida i entendre que el que tenim és justament el que necessitem per ser feliços, abans que perdre-ho ens faci veure-ho clar.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz, estiu. Tenim una notícia que no ens va agradar. El passat dia 5 es va deixar el Paolo Vinazia. Paolo Vinazia és un dels grans intèrprets de la percussió i la bateria. Va néixer, farem un petit recull de la seva vida, molt curt. Va néixer el 27 de març de 1954 a Itàlia i el 1979 va migrar cap a Noruega i allí es va quedar. Segons expliquen, el 2009 va estar diagnosticat d'un càncer de pàncreas i el 2017 li van dir que tenia 4 mesos de vida. Ens ha deixat aquest 5 de juliol passat, aquesta fa 4 dies, amb 65 anys. Jo li vull fer un repàs d'algunes coses perquè si fos la programació normal de l'hora del jazz de Calafell Ràdio amb les dues hores, tindríem moltes més possibilitats de programar, i estem a l'estiu i tenim de fer una música que més o menys tingui un caire una mica més alegre i més del temps que estem, no, de l'estiu. Però no vull deixar passar aquests moments, aquesta mort que, bueno, que ja sabíem que podria passar, però que ha passat ara, i que Paolo Vinazia és un dels representants, és un músic que ha estat amb tants músics europeus i amb tantes composicions i amb tantes gravacions, i amb molts d'aquests àlbums que estimem i que han portat molt a l'hora del jazz de Calafell Ràdio durant molts anys, perquè bàsicament es tracta la majoria d'ocasions de músics nòrdics, i com sabeu la música nòrdica ens agrada moltíssim. I com que sempre està amb aquestes gravacions, per exemple, doncs hi ha 9 gravacions amb l'ECM, hi ha una quantitat enorme de gravacions. Jo he comptat un total de participacions amb àlbums de 295 àlbums. La majoria de cròniques diuen que té 100 discos, i això no és veritat. Ja et dic, entre part d'algunes composicions en què està molt, molt posat ell, no com a líder, sinó com a hi ha gravacions que no hi ha líders, sinó que són 3 músics, 4, i ell està formant això. Aquestes són les més importants, poder. Són unes 17-18, però el reste són participacions en grups i en formacions molt, molt importants de les discogràfiques, de moltes discogràfiques, i sobretot totes relacionades, la majoria, la gran majoria, amb músics nòrdics. Podem parlar doncs de l'Erik Andersen, per exemple, del Terje Riptel, que és el que començarem escoltant avui i seguirem algun dia més, el Mike Miner, el Benik Hofstede, que precisament amb ell va fer les últimes gravacions, junt amb l'Erik Andersen, que va fer una el 2018, doncs amb aquest saxofonista també nòrdic, va fer les últimes que tinc coneixement, les 3 últimes, també el 2018, acompanyat de molts altres músics, crec que són uns discos importants i que intentarem trobar, perquè una vegada he buscat la relació de músics que hi ha amb ells, pot ser un fantàstic, aquests àlbums. Actualment no els conec, però els últims, aquests 3 últims amb el Benik Hofstede, que és un músic que canta, toca el piano i sobretot el saxofon, doncs també he participat amb el Burge Bussentorf, per exemple, també, amb el Pale Mikkelborg, aquest gran músic també nòrdic. Totes aquestes grans col·laboracions que ha fet, jo no li conec pràcticament només que un àlbum de tots aquests 290 i pico en el que realment ell es posi com a líder, no? I tampoc és ben bé així, però bé, la història va pel següent, perquè si no, no escoltarem música aquest dematí.
El 2010 va decidir fer una recopilació de 6 CDs que recollia un període dels últims 5 anys que acabaven el 2005, bàsicament amb el trio, amb aquest trio famosíssim i extraordinari de l'Skew Ward, junt amb el Stale Stolocken, amb els teclats, i amb el Terje Riptel a la guitarra. I bàsicament amb composicions conegudes i molt famoses de Terje Riptel i alguna també d'ell. Avui escoltarem el primer d'aquests 6 CDs. N'hi ha un que és un bonus track, i els altres 5 estan gravats en diferents ciutats, 3 en ciutats de Noruega i una a Sarajevo i una altra a Berlín. Avui escoltarem el primer, que és de la ciutat Fredrikstad, que és una ciutat nòrdica, i que va fer un concert. La veritat és que a l'àlbum li falta explicació en relació a quines dates, en quins moments va estar gravat això. Però bé, al final la música és el que ens interessa i és el que escoltarem com a primer dia de repàs de la música del senyor Paolo Vinaxia. I que jo crec que aquest àlbum és molt significatiu perquè ell, l'àlbum li dona el nom de Very Much Alive, que vol dir molt viu, i com que això ho va treure el 2010, vol dir que ell ja sabia que tenia aquest problema amb el càncer, i que el que volia fer poder era com una espècie d'herència d'aquests anys de gravacions amb Terje Riptel, amb aquest trio famosíssim del teclista i ell, que només hi ha una aportació gravada en estudi, precisament amb el nom de Sky Waltz, que és una gravació d'ECM, però que amb gravacions en directe ECM no ha sigut mai massa partidari de fent, però doncs no n'hi havia, i ell volia deixar aquesta herència, jo crec que anava per aquí la cosa, volia deixar aquesta herència de tots aquests anys, aquests 5 últims anys, fins al 2005, amb la participació d'aquest trio, i amb un dels moments amb la gravació de la ciutat d'Arendal, també hi ha el Pale Mikkelsburg, aquest estrellat de trompeta que també havia tocat molt amb ell. Anem per música, anem per escoltar. Escoltarem aquest àlbum que hi ha el primer, de Fredrikstad, que és amb 8 composicions, n'escoltarem 7 totes seguides. I anem per la primera, que és Tuig en H, que, com totes, excepte una, que ja ho comentarem, són composicions de Terje Riptel.

Ja veieu la meravella d'aquest jazz, jazz rock, dieu-li com vulgueu, d'aquest trio de l'Stale Stolken amb els teclats, el Palau Vinancia a les percussions i bateria i, com no, el guitarra Terje Riptel i com a compositor de la majoria d'aquestes composicions. Hi ha una petita peça que escoltarem ara, que és el Happy Rip, que és el per molts anys, i l'empalmarem directament amb el nom d'aquest trio famós, que aquí, per, no sé per quin motiu, li falta la S final, que és l'Sky Wells, i aquí no hi ha la S. Vull explicar també que aquestes gravacions en directe amb diferents capitals, de tres capitals de Noruega, o tres ciutats de Noruega, i les dues d'Alemanya, hi ha moltes cançons que es repeteixen, però clar, les versions són totalment diferents, però molt diferents. Bueno, el concepte final sempre hi ha la peça, però les improvisacions i la manera de l'enfocament és diferent. A tal extrem que hi ha alguna composició que l'escoltarem al final del programa que dura, en aquest cas, 2 minuts 38 i en un altre cas dura 11:42. Per tant, i quasi tot aquestes peces repeteixen en 3 o 4 ocasions amb aquestes 5 capitals, excepte la de Arendal, que la introducció del Palamikestor, doncs hi ha unes composicions diferents i que això serà per un segon o tercer programa dedicat amb ell, al Paolo Vinanzia. Anem per aquestes dues que us he dit i seguirem amb aquesta marxa. Aquesta de l'Skelwald és una peça emblemàtica que va estar gravada amb l'àlbum aquest de l'ECM de 1997 i que, bueno, pues han estat tocant, com veureu, en diferents ocasions amb aquestes ciutats. Escoltem-ho.

0: Tusen takk.
1: Totes aquestes gravacions de, en directe d'aquest trio fantàstic, com veieu, hi ha moments d'una improvisació brutal, moments molt lírics, moments en què brilla, no sé, la intercomunicació entre els tres. Per exemple, la peça que escoltarem ara, que és una espècie de balada, és una peça meravellosa de Terje Riptel, que es diu Mystery Man, va per aquí també, no? I tota aquesta... Sembla que... Bueno, sembla que quan t'enfrentes a sis CDs de gravacions en directe, penses, home, això potser estarà molt repetit. No hi ha res repetit aquí. Aquesta peça Mystery Man està repetida en dues ocasions més, però les versions són tan meravelloses i tan fantàstiques cada una d'elles que val la pena com a document i, a més, musicalment ho trobo fantàstic. Jo crec que és de lo més representatiu que podríem posar per escoltar música d'aquest home, del Paolo Vinazia. Anem per al Mystery Man.

I seguint amb l'ordre, anem per The Curse, una peça que ja veureu que hi ha un solo de bateria i baix amb la guitarra del Ter Hellipter fent el baix, fantàstic al començament.

0: Tusen takk, Ståle Storløkken, Pablo Benarcha.
1: Estem escoltant el primer CD dels sis que formen aquest bloc de 2010 de Paolo Vinacia, amb gravacions en directe de 5 anys seguits, amb el trio bàsic de Terje Riptel, Stale Stolloken, i anem per l'última peça que podrem encabir avui, que és Last Night, una peça fantàstica com totes de Terje Riptel. Ha sigut l'Edu al control i seguirem amb aquesta homenatge a Paolo Vinacia els propers dies. I, com sempre, bon estiu i que sigueu bons i escolteu jazz.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El rei Lleó és una pel·lícula musical animada estatudinenca produïda per Walt Disney i dirigida per Roger Allers i Rob Minkoff. És el 32è llargmetratge d'animació de Disney i va ser estrenada el 15 de juny de 1994. Les cançons van ser escrites pel compositor Elton John i el lletrista Tim Rice. Els arranjaments instrumentals van anar a càrrec de Hans Zimmer. Va guanyar, entre altres, premis com ara l'Oscar a la millor banda sonora i a la millor cançó original. Us deixem, doncs, amb la banda sonora original del Rei Lleó, amb cançons de Elton John i Tim Rice i els arranjaments instrumentals del colossal Hans Zimmer.

0: Connecta't a calafell.tv.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.

bones, què tal, com esteu? Som un dia més, una setmana més, aquí a la ràdio, per apropar-te a temes musicals, romàntics, que parlen d'amor i de desamor, o que ens fan passar una molt bona estona, en qualsevol punt que ens trobem ara mateix. Espero que gaudiu moltíssim, que disfruteu al llarg d'aquests propers 60 minuts amb els temes musicals que podràs anar escoltant a continuació. I un d'aquests és de Marvin Gaye, recobrant temes de fa forces anys enrere, però que de ben segur t'agradarà.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Tu estàs passant bé en el programa d'avui, on estem recuperant temes de fa forces anys enrere? Espero que sí. Avui ho hem dedicat a aquests temes populars. Ara amb Stevie Wonder.

0: Escolta com sona Mireia Romaguera i Només tu i jo.
1: Doncs sona així. Avui, amb Paul Carrack. Ace of Blue.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Estàs sintonitzant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. També ens pots seguir online i si ho estàs fent, doncs benvinguda i benvingut a la ràdio online calafell.tv. És el moment d'escoltar la veu de la cantant Madonna amb Isla Bonita.

Seguim endavant, no parem minut rere minut de posar-te temes musicals al programa de música romàntica el Només tu i jo. És el moment d'escoltar la veu del cantant Manolo García amb Rosa de Alejandría.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Cristina Aguilera, amb Somos Nada.

I a vegades és important escoltar la lletra de les cançons. És el cas de Río Roma amb aquest tema musical, Eres la persona correcta.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: Seguim minut rere minut amb tu, al teu costat, el Només tu i jo. Ara escoltarem a Robbie Williams i el tema musical Feel. Una lletra que diu: ven y toma mi mano, quiero contactar a los vivos, no estoy seguro de comprender, me siento y hablo con Dios y solo se ríe de mis planes. Mi cabeza, un idioma, no entiendo, solo quiero sentir el amor real. Per tant, us deixem amb un dels temes musicals de Robbie Williams, en aquest cas, Feel.

Ens acomiadem ara sí, et diem adéu. Amb Vanessa Martín i Jesse and Joy, si pudiera. Qui ha estat amb vosaltres? Mireia Romaguera, fins la propera.

0: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. 107.9 FM. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook i gaudeix.

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
1: Benvingudes, benvinguts als serveis informatius de Calafell Ràdio. Avui som a diumenge, 28 de juny de 2026. Anem a fer un resum amb les notícies més destacades de la setmana.
0: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Com dèiem al començar, Calafell ha acollit el 4 Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. Aquesta notícia ens la porta la Mireia Romaguera, la cap d'informatius, que ha fet la cobertura d'aquest esdeveniment.
2: El Centre Cívic Cinema Iris, a la platja de Calafell, ha acollit el 4 Congrés Internacional Carlos Barral. Ha reivindicat les escriptores silenciades del boom literari hispanoamericà. S'ha dut a terme en dues sessions, de fet va començar a Tarragona, i aquest passat divendres s'ha celebrat a Calafell. Ha estat amb la presència de l'acadèmica Carme Riera, la catedràtica Nora Catel i la novel·lista argentina Fernanda García Lao. Escoltem les declaracions que ha fet als micròfons de Calafell Ràdio l'escriptora Carme Riera.
3: Jo estic molt contenta d'estar a Calafell perquè Calafell era el lloc barralià per excel·lència i ha parlat sobretot del Barral poeta i com el Barral poeta entra fins i tot en el Barral prosista i com es relacionen els dos aspectes, perquè Barral el que volia ser era sobretot poeta, malgrat això va ser un gran editor, va posar a l'abast de nosaltres, de la gent de l'època, llibres que no en troben, i va posar també a l'abast de moltes de les repúbliques americanes els seus propis autors.
2: Riera ha fet una reivindicació per a Carlos Barral al municipi de Calafell. Escoltem-la.
3: És que jo crec que Calafell s'ha de posar moltes més piles per fer que la Casa Barral sigui un centre barralià important d'estudis, i crec que, per altra banda, que els congressos barralians són molt importants perquè Barral era un enorme autor.
2: Maribel Calle Romero és professora a la Universitat Rovira Virgili, i és que la URB i l'Ajuntament de Calafell han estat els organitzadors d'aquest quart congrés de Carlos Barral.
4: Jo penso que ja tocava. Portem el quart congrés, el primer congrés el vam dedicar a Gabriel García Márquez, el següent a Julio Cortázar, el tercer a Mario Vargas Llosa, i dic, no, fins aquí hem arribat. Llavors vam decidir que ho hauríem de dedicar a les dones, a les escriptores, i vam decidir el nom així d'una manera bastant específica. No volíem dir a Carlos Barral i les mujeres del boom, perquè llavors la cosa és molt restrictiva i només a uns anys concrets i a unes persones concretes, sinó el boom de les escriptores, és a dir, totes aquelles que han fet boom, no només als anys 50, als anys 60 o als anys 70, sinó fins avui en dia, totes aquelles escriptores que ara comencen a reivindicar-se i que comencen a publicar més o menys sense els problemes que n'hi havia abans.
2: Per últim, les declaracions de la regidora de Patrimoni de la ciutat, Lluïsa Lastra.
5: Bueno, molt bé, com tu ja saps, la quarta edició, de fet ara, avui és divendres a la tarda, estem ja a punt d'acabar i el dilluns ja comencem a preparar la següent edició. Però alhora ja, en vistes del Congrés del 2027 i també el del 2028, perquè és el centenari, amb la qual cosa aquí és important, i això sobretot és d'agrair moltíssim el que és a la Maribel, concretament, però a la URB, perquè sense no podríem agafar i anar fent tota aquesta tasca. I gràcies a ells, doncs, també el que veiem en aquest congrés doncs, és que després en les aules doncs, també estan estudiant a Carlos Barral, no? Que no es quedi el que és allà darrere, sinó que encara se segueixi parlant d'ells. I alhora doncs, també tota aquesta gent, ja que el congrés es fa un dia a Tarragona i l'altre dia és aquí a Calafell, doncs el que es fa és que veu molta gent que és de fora, a conèixer Calafell, vale? Però a més doncs, veuen el que és la Casa Barral, el museu, el que és l'Espineta, i després doncs, pots donar promoció també del que és de la ruta literària, els diferents racons que tenim i la importància que ha de tenir.
2: L'objectiu del Congrés ha estat generar un espai de reflexió crítica que analitza la rellevància que va exercir Carlos Barral en la configuració del camp literari hispànic durant la segona meitat del segle XX i la seva projecció fins als nostres dies. En aquesta edició, la mirada s'ha centrat especialment en la presència, els silencis i les continuïtats de les escriptores vinculades de manera central o perifèrica al fenomen del boom, així com en les autores que van desenvolupar la seva trajectòria durant el tardofranquisme i a la transició. També ha estat, doncs, revisitar el cànon literari hispanoamericà i espanyol contemporani. S'ha posat el focus en aquelles autores que sovint van quedar relegades a un segon pla. La trobada que en anteriors convocatòries ja ha abordat la relació de Calafell amb noms capdals de la literatura com Gabriel García Márquez, Julio Cortázar i Mario Vargas Llosa ha comptat amb el patrocini de l'Institut Català de les Dones, el Port de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell, el Centre d'Estudis Hispànics de la URB, la Fundació URB i la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili.
0: Les notícies més destacades de la setmana.
1: Continuem amb més notícies del nostre municipi i és que Calafell també ha acollit aquest cap de setmana la 24a edició de la concentració Tuning Back. Aquest esdeveniment aplega propietaris de vehicles per

0: explicat l'organitzador, el Fabián García.
1: En un principi són un centenar de cotxes. Benvinguts des de França, n'hi ha un parell, d'Andorra n'hi ha uns quants, d'Alemanya sempre ve aquella parella, també tenim de Saragossa, Madrid, València, Alacant, ara que em digui així de memòria.
0: García ha explicat com està actualment el món del túning.
1: Ara, diguéssim, el túning, l'únic que ara qui queda són les que li agraden. I la gent sí, agafa un cotxe, però amb els cotxes d'ara, tu vols canviar un volant? No pots, perquè té airbag, té les leves, té un control de lo que sigui. El seient no el pots canviar, els paracops no els pots canviar perquè costa diners i tal, i al final, diguéssim, no és el túning que es feia abans de tot canviat, sinó ara canvien el color o l'envinilen i posen unes llantes, una suspensió pneumàtica i ben bé quasi no es pot fer molt més.
0: Els micròfons de Calafell Ràdio també van enregistrar unes paraules d'alguns dels participants. Escoltem-los.
2: Vengo de Llançà, de la província de Gerona, y bueno, ahora el coche es un Golf R, 7,5, y la abrevación que tiene es lleva neumática, pinzas de 6 pistones, bueno, como podéis ver, vinilo dorado, y luego ya tema motor, tiene intercooler, radiador de aceite, lleva admisión Revo, y lleva una Stage 2 que da ahora mismo 410 caballos. Me parece una manera de poder disfrutar un fin de semana con amigos, pareja, y para poder distraerte de, sobre todo de la cosa que a ti te gusta de hacer, sobre todo los coches. No, exacto. Aparte de poder venir aquí y disfrutar las preparaciones de los dos compañeros, también podremos disfrutar del pueblo, de la playa, que la tenemos aquí al lado, y poder disfrutar un poquito el fin de semana también.
3: Hemos venido varias veces. Venimos cada año, nos gusta mucho el pueblo, el pasar el fin de semana con la gente, la playita, el evento es muy tranquilo, vienen coches con bastante nivel y nos gusta. Bueno, este es el mío, es un Golf 3 GTI Edition. Le hemos puesto parachoques americano, unas llantas así un poquito especiales, todo el interior GTI Edition, lleva suspensión neumática y bueno, cosillas. No está acabado, le queda mucho por delante, pero es mucha faena.
0: Amb més de dues dècades d'història, la concentració Tuning Bac de Calafell s'ha consolidat com una de les reunions més longeves i emblemàtiques de Catalunya. Organitzada per l'equip de Fabián, aquesta és una cita anual on es reuneixen tot tipus d'estils i preparacions amb aquests vehicles. A més, aquest any es celebren els 50 anys del Volkswagen Golf GTI. Per commemorar-ho, l'event ha comptat amb una exposició especial de Volkswagen Golf GTI. Des del Macu fins al Mach 8, a més de models molt icònics. Sens dubte, ha estat una ocasió única per als amants d'aquest esport dins de l'univers Volkswagen.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
5: Com dèiem al començar, Calafell exposa el trofeu i el mallot del líder del Tour de França fins al dimecres 24 de juny a les dependències municipals de Calafell Platja amb motiu del pas de la prova ciclista el pròxim 5 de juliol. Així doncs, el municipi de Calafell serà un dels protagonistes del Tour de França 2026. Formarà part del recorregut a la segona etapa de la cursa ciclista més important del món, que començarà el 4 de juliol a Barcelona. El pas del Tour per Calafell està previst entre 2:45 i les 3:20 de la tarda, aproximadament. Els ciclistes arribaran per la C31 després de sortir de Tarragona i travessar el Baix Penedès. Des de l'Ajuntament de Calafell destaquen que l'esdeveniment suposa una gran oportunitat de promoció turística gràcies a l'enorme audiència internacional que segueix el Tour. Segons el consistori, espais emblemàtics com la Ciutadella Ibèrica, el Castell de la Santa Creu o Segur de Calafell tindran projecció mundial durant la retransmissió. Com hem dit, com a acte previ a l'arribada de la cursa, Calafell exposa el trofeu del Tour de França i el mallot groc del líder. La mostra es podrà visitar a les dependències municipals de la platja, al carrer Sant Pere, fins aquest dimecres 24 de juny. Els visitants també podran fotografiar-se amb aquests símbols històrics de la competició. Els horaris són els següents per avui, dimarts 23, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I demà dimecres 24 de juny, dia de Sant Joan, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha qualificat la iniciativa com una oportunitat històrica i ha recordat la tradició ciclista del municipi, que en el passat ja va rebre la visita del mític campió Miguel Indurain. Recordem també que l'accés a Calafell per carretera romandrà tancat el 5 de juliol. Així mateix, el recorregut dels autobusos es veuran afectats. Entre les 9 del matí i les 5 de la tarda del dia 5 de

0: juliol, les línies d'autobús passaran a fer un itinerari excepcional. En el cas de la L1, segur urbanitzacions, variarà el seu recorregut de forma que farà platja entre els dos ponts per donar continuïtat. Una vegada arribi a la cruïlla del carrer Mèxic amb Espanya, torna a pujar sentit muntanya fins al carrer Brasil per agafar Alemanya i des d'allí França fins al carrer Marinada. Aquí agafa el pont i fa passeig marítim fins Carme Desvalls, per on torna a pujar en sentit muntanya. La línia 2, una vegada arribi al carrer Andalusia, continua per Doctor Vandellós per donar la volta fins Baix Penedès i torna a agafar Andalusia sentit Mar Romeu. I la línia 3 farà tot el recorregut per platja i quan arribi a Sant Pere donarà el tomb i continuarà recte fins Pou, on donarà la volta per Duero per donar cap a Sant Pere. En tot cas, aquesta informació és una mica confusa, sentida en veu. Per tant, nosaltres, que la Fi Ràdio, hem penjat a les nostres xarxes socials visualment aquesta variació de recorreguts.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Més notícies del nostre municipi. Aquest cap de setmana, Calafell va acollir el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. La pubilla del Camp de Tarragona ha estat proclamada la Núria Vendrell de Haro, de Tarragona. L'hereu del Camp de Tarragona, Olaf Cantalejo Sarrà, de Cambrils. La primera dama d'honor, la Iris Miró, de Cambrils. El fradí d'honor, el Jesús Ellín, de Tarragona. I la segona dama d'honor, la Martina González, de Calafell. Ara tot seguit escoltem els antics hereus del Camp de Tarragona, l'Ero Serra i l'Ariadna Duran.
2: Doncs molt bé, celebrat a casa meva al final, molta emoció, molt de calor, molta gent i un acte molt bé preparat. Els nostres agraïments a la Bota, a l'Ajuntament, a tota la gent que ho ha fet possible i sobretot amb molta emoció, no? En el meu cas, d'acabar en aquest món del pubillatge.
3: Jo recullo les paraules sobretot de que ha fet moltíssima calor. Portem des del matí amb una jornada intensa d'exàmens on tots els aspirants que han sortit avui han fet una gran feina. I res, també m'he sentit molt estimada, sobretot amb l'Eros, que el tinc aquí al costat, amb qui hem compartit moltes històries junts i tant de bo que després de tot això encara mantenir el contacte.
2: El pubillatge, en el meu cas, m'ha permès tant descobrir Calafell, jo soc de Segur, o sigui que a vegades costa aquest canvi de què és darrere i davant de la muntanya, i una oportunitat per descobrir Catalunya, i per representar la nostra nació, amb una força jove, renovada i compromesa.
3: Al final jo porto des de 2023, sent dos cops dama i ara pues, vivint tots els títols de pubilla i això també m'ha permès entrar una Ariadna el 2023 molt diferent a la que surt ara. Un creixement i una maduresa que ni jo m'hagués imaginat mai. I això és tot gràcies, bueno, gran part ha sigut del pubillatge.
0: Tot seguit escoltem el nou hereu del Camp de Tarragona, l'Olaf Cantalejo.
4: Estava ja dies abans pensant en això, nerviós, però bé, al final s'ha donat i estic molt content. He hagut de matinar bastant i perquè jo vinc d'un altre poble de lluny perquè vam fer jornada de pubillatge i ara hem vingut matinant, però bastant dur, bastant des de bon matí fins ara que ja s'acaba i ara a sopar i a gaudir.
0: Escoltem ara la valoració de la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat.
5: Tot, primer de tot, doncs, donar les gràcies, no?, a l'entitat de la Bota, que són els impulsors, no?, que aquí a Calafell doncs, tinguem aquesta representació de l'hereu i de la pubilla, no?, estan recuperant doncs, tradicions antigues i sobretot donar-li les gràcies a ells, a tota l'entitat que porten tot el dia aquí preparant doncs, aquest acte, no?, aquest certamen que bueno, ha convocat aquí, doncs, tenim hereus, tenim pubilles, doncs, sobretot d'aquí del Camp de Tarragona, també ha vingut representants doncs, de Barcelona i res, ha sigut un acte molt emotiu perquè tenim hereus i pubilles doncs, que ha sigut, no?, l'últim enfaixat, no?, com qui diu, i deixen el seu regnat i n'entren uns de nous, no?, i ha sigut molt emotiu. Hem tingut doncs, aquí uns discursos molt representatius, molt emotius, i res, ha sigut doncs, que la FEI un any més doncs, hem pogut doncs, viure aquest certamen acompanyats de tots els hereus i pubilles doncs, del Camp de Tarragona, sobretot, d'aquí de Calafell, no? D'aquí de Calafell, que ens han representat tot l'any, que ara faran el canvi, ara per la festa major d'aquí del poble.
0: El pubillatge, o la pubilla i l'hereu, és una tradició folklòrica que es practica des de mitjans del segle XX en molts municipis de Catalunya i que consisteix en nomenar, durant un any, un o una o més joves representants de la vila a nivell cultural i tradicional.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Audiència de Tarragona ha absolt un home acusat d'intentar segrestar una menor de 16 anys a Calafell l'any 2019. Aquesta notícia ve de la mà del Diari de Tarragona. La Fiscalia demanava per l'acusat 3 anys i mig de presó i una ordre d'allunyament de 4 anys i mig per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. Els fets van passar el 21 de juny de 2019 quan l'home circulava amb un vehicle per un camí proper a l'urbanització a l'Horta Park. Segons va relatar la jove durant el judici, l'home va aturar el cotxe al seu costat, va baixar del vehicle i va intentar agafar-la pel canell. La menor va aconseguir desfer-se'n i va fugir corrents cap a casa seva. Els magistrats consideren que el testimoni de la noia és coherent i creïble. De fet, l'acusat va reconèixer que es va apropar a la menor. Li va preguntar què li passava i fins i tot li va demanar el compte d'Instagram. Tot i això, va negar haver intentat retenir-la. La sentència finalment conclou que els fets provats no encaixen en el delicte de detenció il·legal ni tampoc en un delicte de coaccions, ja que no s'hi aprecia ni una privació efectiva de llibertat ni l'ús de violència o intimidació. El tribunal admet que la conducta de l'home va ser inadequada i que va provocar un temor lògic en la menor, però considera que no és constitutiva de delicte penal.
1: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Com dèiem al començar, la companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines, organitzat per Deixalles 81. Els joves hi van participar amb l'obra de creació pròpia titulada Errores. A més, el jurat del concurs, format pels actors David Solans i Mireia Portes i per la directora i dramaturga Marta Butxaca, també els va atorgar un premi especial a la millor filosofia del projecte per la feina feta en la creació i muntatge d'aquesta obra i pel foment de la cultura per al públic jove. La Porta de Fusta és una escola i companyia de teatre de Calafell amb una visió del teatre basada en el joc, l'escola de les necessitats i el respecte. Fa més de 12 anys que treballen en una metodologia viva que evoluciona amb els i les alumnes que formen part de l'escola. El seu viatge formatiu veu de la pedagogia, del teatre, la producció, el creixement personal, però sobretot de la seva experiència amb els grups que han anat passant al llarg dels anys.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. Es tracta d'activitats educatives i lúdiques en format joc d'escapada que et faran descobrir la història i el patrimoni de Calafell d'una manera immersiva, divertida i participativa. Són activitats adreçades a joves a partir de 12 anys. Les places són limitades, 25 participants per torn. En primer lloc, ens trobem amb la crida del castell, que tindrà lloc el 9 de juliol, des de les 10 del matí fins a 11:45. El castell de la Santa Creu. Som a l'any 1042 i la clau del sistema de senyals entre castells ha desaparegut. Només treballant en equip podreu reconstruir-lo i evitar que les defenses del territori col·lapsin. En segon lloc, el manuscrit de la Casa Barral tindrà lloc el 22 de juliol, des de les 8 del vespre fins a 10:45. Museu. A la Casa Barral, un misteriós manuscrit ocult des dels anys 70 espera ser recuperat. Seguiu les pistes i descobriu una història de llibertat, poesia i identitat abans que es perdi per sempre. I en tercer lloc, el llinatge de la Ciutadella Ibèrica, el 7 d'agost des de les 8 del vespre fins a 2:15. Una força ancestral protegeix un exvot sagrat imprescindible per a la tribu. Resoleu les proves rituals, recupereu els fragments del mapa i restabliu l'equilibri amb els esperits del territori. Si vols participar amb el teu fill o filla menor d'edat, també t'hauràs d'inscriure i formar part de l'aventura. Més informació i inscripcions a joventut.calafell.cat. Repeteixo, joventut.calafell.cat.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Com dèiem al començar, ja ha acabat la primera fase de l'adequació del torrent de la Casa Vella, segur de Calafell. L'import de l'actuació total ha estat de 118.671,44 euros que ha portat l'Agència Catalana de l'Aigua i 24.828,56 euros d'IVA que ha portat l'Ajuntament de Calafell, fent un total de 143.500 euros. Les obres han durat 6 mesos i les ha realitzat l'empresa Naturalea. En l'actuació s'han plantat 1.000 plantes, de les quals 78 són arbres de diferents espècies i la resta són arbusts. A més, s'ha millorat la capacitat hidràulica del torrent, fent-lo més capaç de retenir aigües de pluja en episodis de pluges intenses. L'actuació s'ha fet a la capçalera del torrent, per sota de la rotonda d'accés a l'autopista C32, entre els carrers Torre dels Escipcions i l'Avinguda de la Marca Hispànica. L'Ajuntament de Calafell ha demanat ja una segona fase a l'Agència Catalana de l'Aigua, la nova convocatòria de subvencions per a fer el tram de torrent entre aquesta actuació i Cantonet, just abans d'arribar al Parc de la Pau. També té el projecte fet de la tercera fase, entre la plaça de Josep Perera, l'Avinguda Espanya, la Ronda de Sant Miquel i la C31, amb un import superior als 600.000 euros. Les actuacions que s'hi han fet són la retirada d'espècies invasores, com la canya americana, la plantació d'espècies autòctones i, en poc manteniment, la millora hidràulica, amb esculleres, gavions i bases de laminació, la millora de l'accessibilitat, amb escales de fusta i camins de terra, i la neteja del sotabosc per a poder fer un millor manteniment a posteriori. La idea de condicionar els torrents és de començar per la part de dalt i anar baixant fins a les parts més baixes. Ja ho hem fet al torrent de la Casa Nova, entre el camp de futbol de Segur i la C31, just al costat del pont de Segur, ha explicat el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos. El regidor també diu que tenim més torrents per arreglar, però en aquesta legislatura ja hem fet el de la Casa Nova, el de Ferradura, el parc de Masmel, i volem fer el que travessa Mar Romeu.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Més notícies del nostre municipi. Les biblioteques de Calafell han preparat una àmplia programació d'activitats infantils per als mesos de juliol, agost i principis de setembre. Totes les propostes començaran a les 11 del matí i es repartiran entre les biblioteques Ventura Gassol i la Casa Nova de Segur. La programació arrencarà el 2 de juliol a la Biblioteca Casa Nova de Segur amb un taller de cianotípia a càrrec de Casa Magenta, adreçat a infants a partir de 4 anys. El 9 de juliol, la Biblioteca Ventura Gassol acollirà el taller en anglès The Magic Story Book amb Isabella DiCaprio per a nens i nenes de 5 a 10 anys. Les activitats continuaran el 13 de juliol amb el taller Fem Smile, impartit per Cíntia Branco per a infants a partir de 5 anys. La ciència també serà protagonista amb dos tallers de Pendulum. El 23 de juliol, a Ventura Gassol, es descobrirà el sorral magnètic, mentre que el 30 de juliol, a la Casa Nova de Segur, els participants experimentaran amb líquids. Amb dues activitats són per a majors de 6 anys. Durant el mes d'agost, la programació començarà el dia 6 amb un taller per crear una gorra marbrejada a càrrec de Casa Magenta, a la Biblioteca Ventura Gassol. El dia 13, Casa Nova de Segur oferirà una sessió de contes per a nadons amb la botzina i l'espectacle Sons de Mar, pensada per a infants de 0 a 4 anys. L'endemà, el 14 d'agost, la Cíntia Branco dirigirà un taller per elaborar Sorra Màgica, destinat a infants a partir de 6 anys. El dia 20 serà el torn de Montbí, amb un taller per crear un ambientador amb cera d'abella per a nens i nenes a partir de 5 anys. Les activitats continuaran continuaran el 26 d'agost a la Biblioteca Ventura Gassol amb un taller per confeccionar un cavall o un unicorn, a càrrec de la Cíntia Branco. El 27 d'agost a la Casa Nova de Segur tornarà a acollir el taller en anglès The Magic Story Back amb Isabella DiCaprio. I el 28 d'agost la Biblioteca Ventura Gassol oferirà una nova sessió de contes per a nadons amb la Botzina, aquesta vegada amb l'espectacle Sons de nit. Finalment, la programació es tancarà el 3 de setembre amb un taller familiar de Montbí per elaborar flors amb cera d'abella, que tindrà lloc a la Biblioteca Ventura Gassol. Les activitats són gratuïtes i ofereixen una proposta variada de creativitat, ciència, contes i aprenentatge en anglès perquè els més petits gaudeixin de l'estiu a les biblioteques de Calafell. Cal fer inscripció prèvia al WhatsApp 687-271-373. Repeteixo, 687-271-373.
1: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Més notícies del nostre municipi. Fins al 3 de juliol es durà a terme una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell en el marc del conveni amb la Universitat de Barcelona. Es tracta del projecte Caracterització Social i Funcional dels Nuclis Urbans de la Cusatània, subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, coordinat des del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona i amb el suport de l'Ajuntament de Calafell. Així doncs, des del 22 de juny ja van començar i estaran fins al 3 de juliol 12 alumnes del grau d'arqueologia que estan realitzant les pràctiques al jaciment calafellenc sota la direcció dels arqueòlegs Jaume Noguera de la Universitat de Barcelona i Josep Pou de l'Ajuntament de Calafell i amb la supervisió de la també arqueòloga de l'equip de Calafell Històric, Georgina Castells. I ja posem punt i final a aquest resum informatiu d'avui diumenge 28 de juny de 2026 amb les notícies més destacades de la setmana. Tornem en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: Sovint desitgem el que no tenim i lluitem per aconseguir allò que creiem que és millor per nosaltres. Potser cal confiar més en la vida i entendre que el que tenim és justament el que necessitem per ser feliços, abans que perdre-ho ens faci veure-ho clar.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: Catalunya Ràdio.
2: Es redueix l'esperança de trobar supervivents dels terratrèmols de Veneçuela i l'emergència sanitària se centra ara a retirar els milers de cadàvers de sota la runa. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
2: Els veneçolans denuncien manca de recursos per fer front a aquesta crisi mentre es manté l'últim balanç de víctimes, 1.430 morts i 50.000 desapareguts. I el Ministeri d'Exteriors espanyol calabata nou el nombre de ciutadans espanyols morts pels terratrèmols de dimecres. Ho ampliarem. I al Golf Pèrsic continuen els atacs entre els Estats Units i l'Iran, però cap dels dos dona per trencat l'alto al foc. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat objectius militars iranians i Teheran s'hi ha tornat amb nous atacs a les bases dels Estats Units a Kuwait i Bahrain. A casa nostra, dos morts a Barcelona, al districte de Sant Martí, quan un conductor que fugia dels Mossos ha embestit un altre cotxe que estava aturat en un semàfor. Els morts són els conductors dels dos vehicles. També ha quedat ferida greu la dona que anava de copilot al cotxe aturat. Sembla que el causant del xoc mortal anava drogat. I a Benicàssim, a la Plana Alta, quatre morts i sis ferits en un accident de trànsit aquesta matinada. Cap de setmana negra, per tant, a les carreteres. I ara hi ha alguna incidència? Carmina Malagarriga, equip viari, bon dia.
3: Bon dia, Eva. Ara hi ha 5 quilòmetres de cua a la P7 a Tarragona, en sentit nord, per un accident. Hi ha només un carril obert. Tant a la C31 com a la C65, retencions dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A la C25, un carril tallat a Santa Coloma de Farners, en sentit Girona, per un accident. I finalment, a la Ronda Litoral, retencions del Poble Nou al Poble Sec, en sentit Llobregat. Afegim que la línia 1 de Rodalies arrossega retards a prop de mitja hora per la presència d'un vehicle a la zona de vies a l'estació de Calella, que ja s'acaba de retirar. Això és tot des de la
4: Casa. Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Continuen els morts per l'onada de calor a Europa i a França hi ha hagut aquesta setmana 1.000 defuncions més del que és habitual i s'atribueixen a les altes temperatures. Una calor que ha de seguir els pròxims dies, Jofre Genoé.
5: Què tal? Bona tarda. Doncs a Europa tendeix ja a anar clarament a la baixa amb un canvi de vents, vents atlàntics que faran baixar radicalment el termòmetre. Només en alguns indrets de l'Adriàtic, que és cap on es dirigeix la bombolla d'aire càlid, i també doncs al nord de Grècia, aquesta àrea és encara aquí. Les temperatures podrien ser excepcionals o també, evidentment, cap a Itàlia. Però la zona de centre Europa i els països esmentats tendeix a millorar clarament. De fet, a casa nostra també notarem aquest canvi de vents. Desapareixen els vents de sud amb alçada que ens aporta aquest pols del Sahara, petites concentracions avui mateix, per exemple, amb un to una mica grugós i que ens ha dut la bombolla d'aire càlid, i això s'acaba per donar pas a vents una mica més atlàntics i temperats. De fet, prova d'això són les tempestes que en aquests moments afecten la zona d'Osca i que podrien arribar a tocar sectors de la franja de Ponent al llarg d'aquesta tarda, Terres de l'Ebre i sobretot al nord de les comarques de Lleida, on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja perquè podria haver-hi alguna tempesta una mica intensa, sobretot de cara al vespre. A la resta notarem poc, un augment de núvols, però encara amb aquesta calor intensa, que anirà fluixant progressivament al llarg de la setmana i sobretot de cara a dimecres i dijous. Compte perquè demà encara hi ha possibilitat d'alguns ruixats de tarda intensos entre el Ripollès i la Garrotxa i en general Pirineu i Prepirineu.
2: Avui al Catalunya migdia també anirem a la platja de l'Almadrava, al Baix Camp, que està tancada al bany perquè hi ha aparegut una balena morta. També detallarem en què gastem els diners. En l'última dècada, les despeses de les llars catalanes han crescut un 25%. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, un terç d'aquests diners es destina a l'habitatge i puja fins a la meitat a les llars amb menys recursos. I de la cultura, avui... Sabrem com va anar el concert que Alejandro Sanz va fer ahir a la nit a l'RC Stadium de Cornellà de Llobregat. I a partir de 2:45, els esports, avui, motor, Sergi Camps.
5: Sí, motor, pendents de la cursa de MotoGP, la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos, acaba de començar, volta 2 de 26, Marc Márquez sortia 6è, ara va tercer, ha remuntat a 3 posicions, al Tro de Cervera. Recordeu que podeu seguir aquesta cursa a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a l'univers MotoGP. D'altra banda, també estem atents al Vilafranca-Manlleu, últim partit pel descens a la Hockey Lliga, la màxima divisió d'hoquei patins. El Vilafranca guanya per 4-3 el Manlleu. El Vilafranca ara seria equip de la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. I també farem la ressaca a partir de 3:45 del Mundial. Leo Messi, que no s'atura, avui gol, amb 39 anys, gol de falta, i l'Argentina classificada pels 700 de final.
1: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Les 2:05. I avui comencem marxant també cap a Veneçuela, que continua recuperant cadàvers de sota la runa després del doble terratrèmol de dimecres. Els supervivents es recuperen amb comptagotes, i l'últim balanç oficial parla de 1.430 morts. Els veneçolans denuncien falta de recursos i preocupa ara l'emergència sanitària per l'acumulació de cossos sota els edificis ensorrats, Marta Sánchez.
6: Les xifres es podrien disparar perquè encara hi ha 50.000 persones desaparegudes, han passat més de 72 hores i les opcions de trobar supervivents disminueixen. Les més de 130 rèpliques que hi ha hagut des de dimecres, algunes de magnitud superior a 5, dificulten les tasques d'uns equips de rescat que treballen nit i dia per poder rescatar persones en vida.
7: Sigue les instruccions que te están diciendo los muchachos, Joandri. Listo, Joandri, ya está cerca, papi, ya está cerca, ya nos estás viendo todo, ¿ok? Ya lo peor pasó, Joandri, ¿ok? Ok, medio metro, señores, medio metro.
8: Uno, dos, tres, vamos.
7: Listo.
6: L'emergència de Veneçuela està posant en evidència la fragilitat dels serveis bàsics d'un país que des de fa anys arrossega una greu crisi política i social. Supervivents del sisme es queixen que falten recursos sanitaris i també efectius de rescat.
9: Soy sobreviviente, sobreviviente de aquí. Toda mi familia se quedó aquí y muchos familiares míos. La gente necesita saber la verdad. Solamente la gente de Estados Unidos, de México y Salvador son los que nos están ayudando, porque la gente de aquí de Venezuela no nos ha dado respuesta. Ayuda.
10: No se ha hecho nada, aquí no tenemos la ayuda de nadie, porque te pone a ver, ok, está bien, está llegando la ayuda de todos lados, pero no se ve, aquí falta gente.
6: I ja es parla d'alerta sanitària a l'estat de La Guaira, on hi va haver l'epicentre, perquè hi ha milers de cadàvers que encara no s'han pogut extreure de sota la runa.
2: I ja són 9 els ciutadans espanyols, ara ho dèiem, que han mort pels terratrèmols, i n'hi ha 131 de desapareguts. Mentrestant, aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer avió amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Anem cap a Torrejón de Ardoz i tenim l'Alba Gil, bon dia.
11: Bon dia, es tracta de 96 persones, entre les quals hi ha 76 espanyoles, i la resta són de 8 nacionalitats diferents: França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia, l'Argentina i també Veneçuela. Són ciutadans de totes les edats, entre les quals hi ha famílies amb nens petits que han aterrat aquest matí en un avió militar a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid. Les han rebut a peu de pista el secretari general de Política de Defensa i el general en cap d'aquesta base. És el mateix avió de l'exèrcit que dijous passat va volar cap a Veneçuela amb 59 efectius de l'UME, 2 enginyers de l'exèrcit de terra i 8 unitats canines, a més de material de primers auxilis i de suport per a rescats. També hi anava un equip de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, l'AECID, per fer una primera identificació de les necessitats humanitàries. De fet, ahir mateix, l'Estat va enviar un segon equip de rescat amb 63 efectius i 9 gossos de rescat de 6 comunitats autònomes. Segons el Ministeri d'Exteriors, s'espera que hi hagi més vols de repatriació en els pròxims dies que podrien fer servir els avions enviats amb ajuda humanitària.
2: De la crònica internacional també us expliquem avui que els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al Golf Pèrsic i les amenaces mútues, però no donen per trencat el memoràndum per avançar cap a la fi de la guerra. Teheran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain després d'un nou atac nord-americà contra objectius militars al sud de l'Iran, Vicent Mifsud.
12: Els atacs dels Estats Units anaven dirigits contra instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. Donald Trump ha amenaçat les autoritats iranianes a través de la xarxa social Truth Social amb la possibilitat d'una gran operació militar que acabaria amb la seva existència. L'Iran, però, ha respost amb els atacs a Bahrain i Kuwait. Segons la Guàrdia Revolucionària, han destruït 8 infraestructures de l'exèrcit dels Estats Units. Bahrain diu que els atacs han afectat un edifici residencial, però no han causat víctimes mortals. El govern iranià, mentrestant, diu que mantindrà el control sobre la navegació a l'estret d'Hormuz almenys durant el pròxim mes, malgrat la pressió nord-americana. americana.
2: I al sud del Líban també es mantenen els combats malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut.
12: Sí, Israel ha reconegut la mort d'un dels seus soldats en enfrontaments armats amb milicians de Hezbollah. Un altre militar israelià ha resultat ferit en el mateix incident. Des de l'inici de la guerra han mort 38 soldats d'Israel en atacs de la guerrilla xiita. L'exèrcit israelià havia matat hores abans una persona en un bombardeig. Des de l'inici de la guerra, el 2 de març, ha matat més de 4.000 persones.
2: Minuts i arribarem a un quart de tres. Dues persones mortes i una de ferida a Barcelona quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat contra un turisme que estava aturat en un semàfor. I quatre persones més mortes i sis més de ferides en un accident de trànsit aquesta matinada a Benicàssim, a la Plana Alta, a Montse Garcia.
8: El sinistre a Barcelona ha passat aquest matí al districte de Sant Martí. Cap a les 9, els Mossos d'Esquadra han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció fins que acaba xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
13: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
8: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors, que han mort a l'acte, i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i l'han traslladat a l'hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. Pel que fa a l'accident de Benicàssim, ha passat a la carretera N340 quan passaven 20 minuts de les 2 de la matinada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits amb politraumatismes i contusions de diversa consideració els han traslladat a l'hospital.
2: I ara parlem de l'onada de calor que afecta Europa. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual a causa de les altes temperatures. Només ahir a París hi va haver un centenar de morts. 8 de cada 10 són persones de més de 65 anys i les defuncions als domicilis arran d'aquesta calorada han augmentat un 40%, Miquel Àngel Violan.
14: Però la ministra francesa de Salut, Stéphanie Ris, creu que aquesta onada no provocarà tants morts com la del 2003, en què van morir 15.000 persones. Ho ha dit al canal de televisió BFM.
15: Si la canícula és comparable d'un punt de
16: vista, tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
14: Les tempestes derivades de la calor també causen estralls, com a Bèlgica, on hi ha hagut un mort. Al nord de França, Protecció Civil ha fet prop de mig miler d'intervencions i ha atès diversos ferits. Però la calor també propicia ofegaments a rius i pantans de persones que fugen de les altes temperatures. Hi ha hagut una seixantena d'ofegaments a França, 6 al Regne Unit i 2 morts i un desaparegut a la capital alemanya, Berlín. Cal recordar que hi ha diversos països europeus, com la mateixa Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa, van assolir màxims històrics de calor. La onada es desplaça ara cap a l'est d'Europa.
2: I també a França, 11 persones han mort en l'accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat en una localitat a prop de Nancy, a l'est del país. Tots els ocupants de l'aparell que participaven en uns exercicis de paracaigudisme han perdut la vida, segons informen les autoritats franceses. La zona de l'accident s'ha tancat al trànsit per deixar treballar els equips mèdics i de rescat i les forces de seguretat. I tornant a casa nostra, bandera vermella a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, després que aquest matí hi hagi aparegut una balena morta. L'animal ha estat retirat al migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. Un cop extret, ara s'incinerarà el cetaci i es descontaminarà la platja, que es preveu que es pugui reobrir entre demà i demà passat. Anem a la platja de l'Almadrava i tenim el Manel Aborda. Bon dia.
17: Bon dia. Una balena en descomposició ha arribat aquest matí a la platja de l'Almadrava, l'Hospitalet de l'Infant Vandellòs. La platja ha quedat tancada al bany des de primera hora del matí i les restes del cetaci han arribat a la sorra, on les brigades municipals seran les encarregades de retirar-les. Ho explicava el sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro.
18: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
17: La platja d'uns 800 metres ha quedat afectada tot el matí. Se sospita que es tracta del cetaci catxalot mort, una femella, que va aparèixer a prop de Sitges a primers de mes i que van arrossegar mar endins. Això explicaria l'avançat estat de descomposició del cetaci, que pot arribar a superar els 10 metres.
2: És un quart de tres, moment d'obrir la plana econòmica. La inflació i els nous hàbits de consum fan que any rere any la despesa de les llars vagi en augment. En l'última dècada s'ha incrementat un 25%, segons l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any passat, la despesa anual mitjana de les llars catalanes es va superar els 38.000 euros, Maite Curtó.
16: Sí, la immensa majoria de les llars destinen bona part dels diners a pagar l'habitatge i les factures dels subministraments. De fet, aquesta despesa ja suposa un terç del total i les llars amb menys ingressos hi destinen gairebé la meitat dels seus recursos. En els últims 10 anys també ha augmentat la despesa en educació i s'ha triplicat en serveis mèdics com fisioteràpia i psicologia. Ara també es gasten més diners en el pagament de plataformes de streaming i en bitllets d'avió. En canvi, cauen les despeses en premsa, llibres, joieria, tabac i loteria.
2: I els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes, per on passarà el Tour de França a partir del dissabte que ve, es freguen les mans, confien en els beneficis econòmics que els hi comportarà el pas d'aquesta emblemàtica cursa ciclista.
16: Dissabte que ve el Tour comença a Barcelona, els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marian Muró, directora general de la patronal Apertura, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
19: Hem notat un repunt de la demanda, tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el Tour per aquí a Barcelona.
20: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
16: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
21: Estem il·lusionats perquè al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
22: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
16: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que comportarà el pas del Tour.
2: I a Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord. 13.300.000 persones. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Anem a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
23: Bon dia. A Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Chabran, autora de l'informe de l'associació de Pagiteta, que aplega les entitats del tercer sector.
24: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
23: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
25: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
23: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències.
0: Greta Schabram.
24: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
0: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
2: I un parell d'informacions ara vinculades al consum. Atenció, si compreu a plataformes com Shein, Temu o AliExpress, perquè a partir de l'1 de juliol, aquest dimecres, comprar productes online en aquestes plataformes sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
16: El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, fa aquest avís.
1: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
16: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors per internet s'assegurin des d'on es fan els enviaments dels productes que adquireixin i si el preu que paguen ja inclou la taxa. L'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia.
2: I la Unió Europea ha autoritzat el cultiu de fruites i verdures editades genèticament, això per fer-les més resistents al canvi climàtic o a les plagues. La comunitat científica n'avala la seguretat, tot i que fins ara aquestes variants estaven molt controlades. Ho veuen com una innovació tecnològica que afavorirà la competitivitat del camp europeu. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
3: Hola, bon dia. A partir d'ara es podrà editar el genoma d'un mateix vegetal per potenciar-ne el gust, millorar-ne l'aportació nutricional o adaptar-lo millor a la sequera. Es retocarà el genoma del mateix vegetal i això és diferent dels transgènics, que continuaran estrictament regulats a la Unió Europea, perquè en aquest cas sí que barregen els gens de diverses espècies. El que s'aprova ara són canvis genètics que es podrien donar de manera natural, segons diuen els defensors de la nova llei. Les normes les ha negociat l'eurodiputada sueca Jessica Polchard.
4: Durant massa temps hem demanat als pagesos que solucionessin els problemes del demà amb la tecnologia d'ahir. Ara els donem accés a les innovacions que fan falta per afrontar un clima canviant i un augment de la demanda en la producció de menjar.
3: Aquests aliments que estiguin editats genèticament no hauran d'indicar-ho a l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu, Clara Ver, alerta que també hi pot haver més conflictes de patents per l'ús de llavors editades.
4: Si ets un pagès i utilitzes material normal i corrent, però amb una composició similar a un producte modificat genèticament que estigui patentat, aleshores tens més probabilitats que t'obrin una causa per infringir les patents.
3: Les llavors editades genèticament continuaran prohibides per a l'agricultura ecològica.
2: Un minut per la publicitat i tornem.
5: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
7: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
26: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
5: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
27: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
28: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
27: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
28: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
27: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
2: I atenció a aquesta notícia, sobretot els que recordeu l'antiga discoteca Metro de Tarragona. L'església evangèlica El Pont ha comprat aquesta antiga discoteca situada al polígon Les Tosses d'Amposta i una de les més grans de la zona per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 amb una inversió inicial prevista de 600.000 euros entre la compra i la reforma. A banda del culte, volen desenvolupar-hi també activitats socials. Amposta, Arnau Martínez.
6: L'entitat ha adquirit l'espai de 3.200 metres quadrats. Aquest cap de setmana un grup de persones han començat a treure runa. A dins hi ha un auditori amb un aforament de 600 persones i sales per desenvolupar un programa per persones drogodependents i activitats de reforç escolar per a infants vulnerables. Carlos Zaragoza és el pastor de l'església.
8: He arribat a un punt en què ja no cabem. Ja fem dos cultes, dos reunions, s'estan omplint quasi les dues reunions ja, i llavors vam prendre la decisió de poder buscar un altre local on poder anar a estar tots junts i fer un culto per a tots i no estar en dos cultes i és més pesat al final també.
6: La Metro va obrir el 2005 al polígon Les Tosses d'Amposta, que havia de ser un punt de referència a l'oci nocturn de les Terres de l'Ebre. 20 anys després, l'espai està majoritàriament abandonat. A veure si se la sale, mira.
2: I Alejandro Sanz va omplir ahir d'emocions l'estadi RCD de Cornellà davant de 34.000 fans, on va repassar clàssics plens de nostàlgia i desamor amb uns arranjaments posats al dia que van fer les delícies dels fans. Cornellà, Marc Ruiz.
9: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz els llegeix gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc I ara què, però el públic vol els clàssics. I Alejandro Sanz ho sap. Però això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Veneçuela. El públic embogit amb els clàssics Quisiera ser, Amiga mía, o la llarguíssima carta de desamor a la primera persona han unit els fans. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. L'acompanyava tota l'estona una mínima secció de vents amb trompeta i trombó, però que ha funcionat molt i molt bé, ressaltant els solos i fent de coixí els altres instruments. I per acompanyaments especials, el de Juanito Carmona, que ha acompanyat Alejandro Sanz amb la guitarra, a El alma a l'aire. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
2: I la Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu el 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral Mallorquina. Anem a Palma, Caterina Carmen Jaume.
10: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
11: Fa 100 anys fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració a un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podrien dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, doncs mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
10: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
2: I fins a 2:15 la proposta.
12: La proposta.
2: Avui, Marta Sánchez, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: Ens parles de joieria.
13: Sí, joieria responsable, és a dir, basada en un model més ètic, més just, més sostenible, que contrarresti els impactes sovint negatius associats a l'extracció dels metalls i les pedres precioses.
2: I com es concreta tot això?
13: Doncs mira, la clau és l'origen i la traçabilitat dels materials amb què els artesans creen les peces. Busquen opcions de vestiment responsable, com ens explica la joiera Sílvia Valenciano. Ella és membre del col·lectiu Origen Gold for Future i propietària de la joieria Recién Llovido, dels Hostalets de Balanyà, a Osona.
14: Creiem que cada joia ha de ser molt més que un objecte bonic. Per això treballem amb materials ètics procedents de mineria responsable i de comerç just, perquè darrere de cada peça hi hagi respecte per les persones, sobretot aquestes comunitats mineres i pel planeta.
13: De tot això en parla el documental Manos que hablen, que aquest dijous podreu veure al Cinema Girona de Barcelona. És un documental que dona veu a les comunitats del Chocó colombià, un territori de gran riquesa natural, però també marcat per l'explotació minera. Després de la projecció es farà un col·loqui amb el seu director, el cineasta mexicà Camilo Gómez Durán.
15: Para hacer algo sobre los joyeros del Chocó y también sobre la minería ilegal y también sostenible, sobre sus dificultades basadas en que es una región muy olvidada del Estado.
13: És una sessió especial que organitzen el col·lectiu Origen i l'ONG Médicos Mundi Mediterrània. Començarà a les 7 de la tarda, recordem, aquest dijous dia 2, amb entrada gratuïta però amb reserva prèvia.
4: Gràcies, Marta.
13: Bon dia.
4: Són 2:45, els esports. Sergi Camps, bona tarda.
17: Bona tarda, Eva. Com deia l'escriptor escocès Thomas Carlyle, tot el que no és etern està passat de moda per sempre. Leo Messi no s'atura. Aquesta matinada ha marcat el seu 6è gol en aquest Mundial, la setmana que ha fet 39 anys. Messi és etern i no passarà mai de moda. D'aquí a 25 anys obrirem internet, o el que hi hagi, i ens posarem vídeos seus per recordar el millor jugador de la història del futbol. Ara fem la ressaca de la darrera jornada de la fase de grups del Mundial i escalfem motors de cara als setzens de final. Abans, però, Esport en directe acaba de finalitzar el Vilafranca 6, Manlleu 4. El Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina d'hoquei patins. Ha guanyat el play-off d'ascens en aquesta màxima categoria de l'hoquei estatal. Per tant, el Vilafranca l'any que ve competirà a l'Hockey Lliga. Ha fet valer també el 2-1 favorable de l'anada. Per tant, el Vilafranca ha superat el Manlleu. D'altra banda, en marxa la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. N'estem fent la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a l'Universitat MotoGP amb el Damià Aguilar.
18: En un tercer, perquè Martín difícilment podrà fer res.
19: Albert, primer de tot els oients del Catalunya Migdia Esports amb en Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
17: Què tal? Bona tarda.
19: Ara t'intentarem resumir tot el que ha passat en aquesta cursa de bogeria en què Marc Márquez de moment està minimitzant i molt bé els anys respecte a Betge. Aquí, Damià, expliquem als oients de Catalunya Migdia Esports tot el que ha passat fins ara.
18: El titular ara mateix és que Marc Márquez s'acosta a 36 punts del líder del Mundial, però el líder no és el que vosaltres penseu, no és Bezzecchi, és Jorge Martín, perquè Bezzecchi ha tirat les seves opcions abans del primer pas per línia de meta. Bezzecchi ha caigut tot sol, a alta velocitat, estabornit, conscient i a l'hospital, i no tenim més notícies. 7 voltes pel final. Raúl Fernández, l'home que va guanyar ahir l'esprint, està lluitant per la victòria amb el seu company del Trackhouse, Ai Ogura. La tercera posició és per Martín, que moltes voltes ha anat líder. I atenció, ara mateix hi ha un abisme entre el tercer i el quart, que és Marc Márquez. Però Marc Márquez no lluita per pujar al podi. Marc Márquez lluita per acabar quart i donar-nos a tots una lliçó amb el pneumàtic tou al darrere, quan els seus rivals han sortit amb el pneumàtic mitjà al darrere. Marc Márquez d'esquart, lluitant amb Dijan Antonio, Àlex Márquez, que està fotent una cursa meravellosa, i la setena posició per Bastianini. Desè, Àlex Rins, 13è, Maverick Viñales, tots els catalans puntuen avui de moment. I a banda de Bezzecchi, han abandonat per avaria Peco Bagnaia i Pedro Acosta. Més coses no podrien passar.
17: Doncs aquesta és la cursa de MotoGP dels Països Baixos, la cursa llarga, volta 20 de 26, amb Marc Márquez quart, ha sortit sisè, li retalla punts a Bezzecchi, que ha caigut, se l'han endut amb ambulància, esperem que estigui bé el bo del pilot italià. Anirem passant pel circuit d'Assen per actualitzar aquesta cursa. Per ser a Moto2, victòria de Manuel Alonso, i a Moto3, victòria del líder del Mundial, Máximo Quiles. El català Joel Esteban ha quedat a 12è. I acaba de finalitzar en bàsquet el partit amistós de Catalunya contra Gran Bretanya. No Congost, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
20: Bona tarda, tens més informació que jo, eh?
17: Perquè dius,
20: encara en queden 12 segons i mig de partit. 74-75, està guanyant Gran Bretanya, ataca la selecció anglesa, acaba de demanar temps mort Jaume Ponsarnau, imagino per recuperar pilota ràpida o fer falta ràpida i enviar els tirs lliures. La pilota per Gran Bretanya serà falta personal. Miles Hesson, que anirà a la línia de tirs lliures, han passat 2 segons, 10.9, recapitulem, Catalunya 74, Gran Bretanya 75, seran 2 tirs lliures per Gran Bretanya i encara hi haurà 11 segons perquè Catalunya busqui el miracle.
17: Jo, Xavi, vinc del futur i et puc assegurar que aquest partit s'acabarà. En algun moment s'acabarà.
20: Més de 2 hores, ja, perquè ha començat a 2 quarts. No sé si s'acabarà bé o no. El que sí és que la gent s'està fonent aquí al Nou Congost. Fa una calor escandalosa, imagina't, en tant de tros de partit. Anota el primer tri lliure, que són 74-76. anirà pel segon, ara li diu alguna cosa a Olaseni, el pivot anglès, jugador del Saragossa. No sé si llançarà a fallar perquè passin els segons. Doncs no, llança a notar, però falla. El rebot és per Pep Busquets, la té Guillem Vives, perd de dos Catalunya. Queden 7 segons de partit. Lluís Costa busca el triple, Costa, el ferro, el rebot és per Whittle. Ja no hi haurà temps per més. El partit s'acaba aquí, s'acaba el partit de la selecció catalana. Amb derrota de Catalunya, victòria de Gran Bretanya, Catalunya 74, Gran Bretanya 76.
17: Ja ho dèiem que aquest partit s'acabaria, gràcies a sí, Xevi, des de la zona de protagonistes. Abans de les 3, a veure si podem sentir algun protagonista en clau catalana. I per acabar l'esport en directe, a l'Europeu Sub-19, tenim en joc l'estrena de la selecció espanyola, Europeu Femení Sub-19, juga contra Suïssa des de les 2, per tant, minut 35 de la primera meitat, i Suïssa s'acaba d'avançar en el marcador. Suïssa 1, Espanya 0. En aquest equip espanyol jugant dues jugadores del Barça, Inoa Gómez i Cèlia Segura, i també una altra jugadora actualment del Sevilla, però fitxada pel Barça, com és Julià Torres. Aquest és el programa de l'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Macià Clos al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
1: Y es una posición recontra.
3: A ver, Leo.
1: Difícil.
3: A ver, Leo. Yo sé que tanto te pedimos. Ahí va, Messi. ¡Golazo!
17: Messi ha marcat de falta el seu 6è gol en aquest Mundial, el 19è gol en la seva història a les competicions mundialistes. L'Argentina ha guanyat Jordània per 1-3 en un dels partits de la darrera jornada de la fase de grups. Enviat especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
16: Sí, entre ahir i aquesta passada matinada s'han jugat els últims partits que faltaven. Els últims a jugar han estat els del grup de l'Argentina, el grup J. L'Argentina ha guanyat 1-3 Jordània amb un altre gol de Leo Messi de falta, i això que ha estat suplent, ha jugat l'última mitja hora. Scaloni ha fet rotacions perquè l'Argentina no s'hi jugava res, ho tenia tot fet, jugarà contra Cap Verd als setzens de final, i l'ex del Barça que ja du 6 gols en aquest Mundial, és el màxim golejador del torneig, ara mateix amb 2 gols més que Mbappé, Dembélé, Vinícius i Haaland. També del grup J, Algèria 3, Àustria 3, un resultat que confirma que els austríacs seran el rival d'Espanya als setzens. El grup K, Portugal i Colòmbia van empatar a 0, per tant Colòmbia passa com a primera de grup, jugarà contra Ghana, i Portugal és segona i haurà de jugar contra Croàcia. Compte que això vol dir que Portugal va pel costat d'Espanya i es podria trobar la selecció espanyola a vuitens. En aquest grup, per cert, fa història la República Democràtica del Congo, que passa setzens després...

0: Con él dijo que lo mejor era eso, yo también estaba de acuerdo. Creo que eso habla un poco de lo que representa para él la selección argentina, el grupo, los compañeros, y eso está buenísimo, la verdad. Después todo lo otro, estoy como ustedes, si me sigue, no digo sorprendiendo, pero ya no hay más palabras.
1: Tot plegat, Roger, en la jornada d'ahir, i avui de fet ja comencen els setzens.
2: Sí, avui Sud-Àfrica-Canadà és el primer partit d'aquesta fase eliminatòria, un partit fins ara inèdit en aquest punt, perquè cap de les dues seleccions mai abans havia superat la fase de grups d'un Mundial. Per tant, avui partit, diríem, històric per arrencar aquests setzens de final, un partit que serà a les 9 de la nit d'avui diumenge, dia, per cert, de descans a la selecció espanyola aquí a Chattanooga, Espanya, que tornarà a la feina demà dilluns, per preparar el seu partit de setzens, que serà dijous que ve contra Àustria a Los Angeles.
1: Gràcies, Roger. De seguida continuem parlant del Mundial, perquè tenim entrevista de l'Aitana Bonmatí al diari AS. Passen 8 minuts, gairebé 9, de 2:45 de la tarda, i torno a passar pel circuit d'Assen. Queden 3 voltes pel final, i Marc Márquez, que és 5è, ha baixat alguna posició, però Marc Márquez és 4. Tenim els germans Márquez, 4 i 5è, en una cursa que domina a Llogura. L'estem vivint a l'Univers MotoGP amb el Damià Aguilar.
3: Ho sento, però intentarà avançar el seu germà, segur.
4: A veure, tornem al Catalunya Migdia Esports. Damià, tot el que ha passat fins ara... No. Perquè hem vist sanció de Jean Antonio, que havia avançat a Marc Márquez. Explica'ns què passa.
5: No els ho podem explicar, però aviam, aquí hi ha una... Els que tingueu memòria de MotoGP, Gran Premi de Països Baixos 2015, l'any de la brega entre Marc Márquez i Valentino. Arriben al final de cursa, arriben a l'entrada de la xicane, es toquen, Valentino va per la grava, Marc Márquez va per la part bona, Valentino guanya i li donen la victòria.
4: Sí,
5: això ha passat...
4: Això que ha passat ara també, però expliquem ara mateix la
5: situació. Això ha passat ara amb Di Gian Antonio i Marc Márquez. Només que Marc Márquez és el que ha anat per mig de la grava, però Di Gian Antonio, com ha trepitjat fora pista, l'han sancionat amb una penalització de volta llarga que ha fet que perdés dues posicions. I ara mateix, Àlex Márquez, impensable, és quart. Marc Márquez és 5è. Di Gian Antonio és 6è i Di Gian Antonio donarà la vida per superar el tro, això segur. I Bastianini és 7è, al davant a dues voltes pel final.
1: Di Gian Antonio, dues dècimes de Marc Márquez.
5: Ogura va directe a la victòria sobre Raúl Fernández i Jorge Martín.
4: Molt bé, aquesta victòria d'Ogura que sembla que acabarà així, però que ens centrem en aquesta quarta posició brutal de l'Àlex Márquez i aquesta cinquena de Marc Márquez, que ara mateix a la general Damià minimitza els danys, surt d'aquí
5: Marc Márquez a 38 punts del líder, és una passada. I atenció, perquè els dos Márquez, la progressió del bro de Cervera és del 12 al 4.
1: Recordem que Marc Márquez li retalla distància del líder Bezzecchi, perquè Bezzecchi ha caigut a l'inici de la cursa, se l'ha endut amb ambulància. Estem pendents de l'estat de salut del pilot italià.
5: No han tingut l'opció del podi. Això era una cosa de les Aprilies, i on la notícia important és que Marco Bezzecchi torna a equivocar-se i a cometre una errada, i l'haurem de tornar a sentir. Atenció, atenció, atenció.
4: Atenció,
5: atenció, atenció, atenció, que això s'acaba.
6: Univers MotoGP.
7: Última volta.
6: El Mundial és nostre.
5: Ha tornat a passar el d'abans. El que passa és que aquesta vegada el tro de Cervera ha cedit. Marc Márquez ha cedit. Ha cedit la posició amb Di Gian Antonio. Un Marc Márquez que ho té molt complicat, però ha hagut de cedir el tro de Cervera perquè si no se'n anaven una altra vegada a fer la mateixa.
1: Marc Márquez 6è, Di Gian Antonio 5è.
5: 1.9 sobre Raúl, 2.7 sobre Jorge Martín. La lluita és per la quarta posició entre Àlex Márquez i Di Gian Antonio. La sisena és per Marc Márquez lluitant per la sisena amb Benea Bastianini. Ara mateix ja 3 focus d'interès. La lluita, no per la victòria, perquè Raúl no arribarà, sinó aquesta victòria d'aquest jove japonès, no tan jove perquè ja té 25 anys, campió del món de Moto2, que l'ha estat buscant les últimes curses, que va perdre en Marc Márquez de República Txeca, però que aquí ho tenia clar, i que arriba sempre amb un gran final de cursa i que aprofiti, perquè l'any que ve se'n va Yamaha. Aquest home l'any que ve no guanyarà. Atenció, augura Raúl Fernández Martín. Àlex Márquez, quarta posició, i el passa Dija. Va, Àlex, aguanta, aviam si pots. No podrà. Dija Antonio el passa. Àlex Márquez, que està intentant buscar-li la roda del darrere per buscar un forat per passar-lo. Últim sector, està arribant el japonès a l'últim sector, està arribant el japonès fent la ràpida fins a la meta amb Ramshook. La xicana, la victòria del japonès. Ai, lai, la que has fet, ai, lai, ai, Ogura. Quina passada de victòria, quin

0: doblet dels Trap House. Ai Ogura i Raúl Fernández. Primer i segon, tercer Martín, quart i Jean Antonio, cinquè Àlex Márquez. I la notícia també és la sisena posició del Tro de Cervera amb la caiguda de Marco Bezzecchi.
1: Doncs hem viscut l'última volta al Catalunya Migdia Esports cap de setmana en connexió amb l'univers MotoGP del Damià Aguilar i l'Oriol Rodríguez. Aquesta victòria d'Ai Ogura per damunt, per sobre, per davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín. Ja els germans Márquez han acabat doncs, a cinquè l'Àlex i sisè Marc Márquez, que retalla distàncies amb el liderat, tots pendents de l'estat de salut de Marco Bezzecchi, retirat amb ambulància en les primeres voltes d'aquesta cursa. Dos minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Busquem més informacions sobre el Mundial. I en clau mundial, un dels noms de casa nostra és Aitana Bonmatí. La tres vegades pilota d'or va viatjar a Mèxic per fer de comentarista oficial durant la fase de grups i ara continua seguint la competició des dels Estats Units. Una Aitana que aquests dies ha atès el diari AS per parlar de l'actualitat mundialista i també del Barça. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Aitana ha respost moltes preguntes sobre la cita mundialista i també algunes sobre el Barça. Perdó, de l'actualitat blaugrana, el que primer mirem és que l'equip ha dit bàsicament que l'equip començarà una nova era, perquè recordem que moltes de les futbolistes importants marxen, com per exemple Alexia o Navatlla o Mapi León. Però bé, les que hi són faran el que calgui per continuar fent gran el Barça. Això sí, la futbolista de Sant Pere de Ribes ha demanat de nou ajuda per fer créixer el futbol femení.
3: Va en el camino, pero todavía queda mucho, porque no depende solo de las mujeres, sino de la apuesta que hay alrededor, ¿no? Y necesitamos ayuda, seguimos necesitando ayuda. En España vemos como tenemos campeonas de Champions, campeonas del mundo, campeonas de Nations, balones de oro. Tenemos todo lo que hay que tener para crecer y todavía queda mucho, sobre todo en el tema de la Liga.
2: Centrada ja en el Mundial, en aquesta entrevista, Aitana s'ha estrenat en aquesta cita com a comentarista i potser ha arribat a donar alguns indicis de voler tenir un futur en aquesta professió, sortint de la seva zona de confort. Veurem si és el futur d'Aitana Bonmatí.
1: Si vol fer de vistaire el tot gira algun dia que vingui,
2: exacte,
1: jo li deixo el meu seient.
2: Exacte, o que presenti el Catalunya Migdia Esports.
1: També, encara li deixo amb més afició i segur que ho faria molt bé, la de Sant Pere de Ribes.
2: Un Mundial en què estan brillant els cracs de les diferents seleccions, segons diu Aitana, però en què destaca Messi per sobre de tots. Aitana, com a culer, té molt clar qui és el seu ídol en aquesta competició. També la de Ribas ho té molt clar. No veurem mai ningú millor que l'argentí.
3: Yo creo que no, porque lo que ha hecho Messi no es solo llegar a lo alto, a la cima, es consolidarse y aguantar tanto tiempo. Lleva 20 años a un nivel top. Es que yo no conozco un jugador, ni creo que no lo conoceremos. También por cómo son ahora las generaciones. Creo que el fútbol y la generación han cambiado para aguantar tantos años a este nivel. Es que es muy duro mentalmente. Y físicamente, evidentemente, pero es que mentalmente aguantar ese nivel cuando ya lo has ganado todo es durísimo, así que no lo creo.
2: I finalment, ja que parlem de mundials, doncs també està bé mirar el futbol femení. És que sí, la migcampista del Barça té posada la mirada i la il·lusió a l'estiu que ve, perquè recordem, l'estiu que ve, Brasil 2027, mundial femení, en què la selecció espanyola intentarà revalidar el títol aconseguit el 2023 al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda.
3: ¿Qué decir de Brasil? Creo que es un país futbolero total, es un país que me emociona mucho poder jugar un mundial ahí, porque cuando piensan en el fútbol, Brasil es uno de los países en los que piensas, ¿no? Así que espero poder disfrutar de ese mundial y poder revalidar el título, que eso es lo que más va a costar.
1: Molt bé, doncs les paraules d'Aitana Bonmatí, analista en aquest Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic. Passa un minut de 3:45 de la tarda. Marc Andrés, no marxis massa lluny, perquè de seguida parlem amb tu d'hoquei patins, perquè, ja ho dèiem abans, el Vilafranca acaba d'ascendir a l'hoquei lliga masculina i sentirem reaccions des del vestidor de l'equip del Penedès. Ara, però, fem una petita pausa i de seguida tornem doncs, amb això, amb hoquei, amb motor i amb una mica de bàsquet.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: Híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol... o un títol i uns bons contactes professionals. Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
4: Poesia Inés, Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Tallà, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiainés.cat.
5: Tres minuts per sobre gairebé de tres quarts de tres de la tarda. Marc Andrés, que es treu el barret del Mundial i es posa el barret de l'hoquei patins, perquè, ho dèiem ara fa una estona, Marc, el Vilafranca ha guanyat el Manlleu, la tornada de l'ascens a l'hoquei Lliga, ja va guanyar el partit d'anada, per tant el Vilafranca serà l'any que ve nou equip de la màxima competició estatal de l'hoquei patins en àmbit masculí.
6: Sí, partit d'anada i tornada. Fa un mes el Vilafranca ja va guanyar el partit d'anada per 2-3 i en aquesta vegada la tornada a territori vilafranquí ha acabat guanyant per 6-4. Per tant, global de 9-6 per pujar a l'hoquei Lliga masculina. Però recordem que aquest play-off o aquest partit és un partit que ve molta polèmica. L'embolic arrenca a l'última jornada de la fase regular. El Lloret tenia plaça d'ascens directe, però perd a l'última jornada davant del Mataró, una derrota que fa que el Manlleu llavors guanyés el seu partit i es col·loqués líder, per tant, pugés directament. Però el Lloret va impugnar el partit per alineació indeguda del Mataró al seu rival aquell dia i els hi van donar la raó i això va fer que finalment el Lloret acabés pujant directe i el Manlleu anés a aquest play-off contra el Vilafranca. Es va arribar a jugar a l'anada d'aquest play-off, però el Manlleu va presentar un recurs davant del TAS per demanar l'ascens directe i aleshores el TAS va suspendre el play-off de manera cautelar. Fins ara, que finalment els hi han tombat el recurs i un mes després s'ha acabat jugant el partit definitiu de tornada on ha aconseguit l'ascens al Vilafranca i on s'ha quedat a les portes de l'ascens al Manlleu. Sentirem un jugador de cada banda. Vinga. Perquè sembla que estan bastant enfrontats. Primer, el jugador del Manlleu, perquè crec que queda millor sentir el Vilafranca com a resposta. El jugador del Manlleu és el capità Roger Codinach, bastant indignat en declaracions a la xarxa.
7: És una temporada molt difícil. La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar el play-off el 28 de juny. És molt difícil. Jo estic molt content de l'equip perquè la veritat és que fa 3 setmanes que no entrenem.
6: Això per part del Manlleu, un sentiment bastant compartit a la plantilla, però en contra el Vilafranca, Roger Martí, també capità, considera que la proposta o la protesta del Manlleu no té cap mena de sentit.
8: Sí, ja se sabia el que ha fet el Manlleu, no, per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
6: Una mica de declaracions creuades, però bé, al final qui té l'alegria és el Vilafranca, que ha aconseguit aquest ascens a l'hoquei Lliga, i el Manlleu, que es queda amb la mel als llavis, mai millor dit.
5: Doncs embolica que fa fort en aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins. Gràcies, Marc.
6: Fins ara.
5: Torno a passar per Univers MotoGP, per l'app i el web de Catalunya Ràdio, buscant aquestes reaccions a aquesta cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. L'ha guanyat a Yogura, recordeu, Àlex Márquez, quart, i cinquè, Marc Márquez. Connectem amb Univers MotoGP, parla Jorge Martín.
9: Absolutely. The important for me was that today I did a biggest
10: step compared to yesterday. Estem escoltant Jorge Martín, però, Daniel, tornem a saludar la gent de Catalunya Migdia Esports. A veure, recapitulem perquè hi ha hagut aquesta sanció final a Marc Márquez, que perd una posició, i d'altra banda també tenim notícies de l'estat físic de Marco Bezzecchi, que ha patit una forta caiguda.
11: Marco Bezzecchi sembla que no té res aparentment, però l'han enviat a un hospital de Groningen per fer-se més proves perquè té dolor cervical. Ha tingut una caiguda molt potent, ha arrebossat i, per tant, no sabem què pot tenir el fins avui líder del Mundial, perquè amb aquesta caiguda ha perdut aquesta condició. Marc Márquez s'ha saltat als límits de pista en l'última volta, ha perdut una posició, en lloc de ser sisè, cau a setè. Això com es tradueix en la classificació general? Doncs es tradueix que Marc Márquez és... neutre. Venia amb 40, i se'n va amb 40. Ahir va perdre 2 punts, avui els ha recuperat amb un nou líder, que és Jorge Martín, que no ha guanyat la cursa, que ha estat tercer perquè la victòria ha estat pel japonès Ayogura, a 7 punts Betzeki, a 16 Dijan Antonio, a 25 Ogura i a 40 Marc Márquez. Per tant, encara i segurament d'aquí 15 dies més, en moda remuntada, clarament.
10: Jorge Martín ha parlat, que ha dit que està satisfet, perquè, evidentment, sap que marxa d'aquí com a líder del Mundial. Què us fa més por, Chus i Damià? Jorge Martín o Marco Bezzecchi com a rival en aquesta lluita pel títol ara mateix?
11: Cap dels dos.
10: Cap dels dos, contundent. Cap
12: bueno,
10: dels dos.
12: Honestament, jo crec que el Bezzecchi sí que tratarà de lluitar moltes, però està cometent masses errades.
10: Molt bé, doncs Bezzecchi, que veurem quin és l'abast d'aquesta lesió. Com diu el Damià, se l'han endut a un hospital a Groningen per fer-li més proves d'aquesta patacada a les cervicals, tenint en compte que tornem a tenir Gran Premi d'aquí un parell de setmanes.
11: 15 dies,
10: Gran Premi
11: d'Alemanya, en el qual Marc Márquez no s'ha amagat mai que sortirà a guanyar.
10: Amb aquell circuit.
5: Doncs amb aquesta ascensió de Marc Márquez d'última hora, que perd una posició al tro de Cervera, finalment serà setè, i el que deia el Damià Aguilar a l'Univers MotoGP, que queda en la mateixa distància de lideratge en aquests 40 punts, i òbviament ens alegrem que Marco Bezzecchi estigui bé de salut. Encara en motor, Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda.
5: Avui també hi ha cotxes, eh?
13: Sí, a les 3 arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell amb Mercedes sortirà des de la pole. És la 8a pole per l'equip Mercedes en les 8 curses disputades fins ara aquesta temporada. Leclerc sortirà segon, Hamilton tercer i Kimi Antonelli, líder del Mundial, ho farà des de la 4a posició. Carlos Sainz surt 17è i Fernando Alonso 21è. Sebastián Ogier aconsegueix la victòria al Rally de Grècia per davant de Thierry Neuville i de Takamoto Katsuka i tanca el cap de setmana amb una nova exhibició. El pilot francès de Toyota suma la seva segona victòria de la temporada i confirma el gran moment de forma. Aquest triomf també li pot permetre retallar distàncies amb Elfyn Evans, líder de la classificació general del Mundial, en una lluita pel campionat cada cop més ajustada.
5: Gràcies, Roger.

0: Actualitzem aquest marcador d'esport en directe que teníem en joc, aquest europeu sub-19, aquest Suïssa-Espanya, empat a 1 al descans. Recordem que en aquesta selecció espanyola hi juguen dues jugadores del Barça, Cèlia Segura i Ainhoa Gómez, i una que també ha fitxat l'equip blaugrana, en aquest cas Júlia Torres, que jugava al Sevilla i ha fitxat per l'equip de Can Barça. Per cert, que el Mundial a l'europeu, en aquest cas sub-19 masculí, avui doncs Espanya juga contra Gales a les 7 de la tarda. I un altre marcador d'esport en directe, en tennis, en la final del torneig d'Eastbourne, un torneig, ja ho sabeu, d'herba, en la prèvia d'aquest Wimbledon, que s'està doncs començant a disputar el gran torneig d'herba d'aquesta final de temporada. Tenim la victòria de Bergs per 2-16-1 contra Humbert. Estic pendent de tenir més reaccions des del circuit d'Assen d'aquesta cursa del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. També pendents de poder entrar al Nou Congost amb el Xavi Soler per sentir protagonistes d'aquest partit amistós entre Catalunya i la Gran Bretanya, partit de bàsquet jugat a Manresa. I mentre espero a la Xavi Soler, el tinc, em diuen que està al costat d'un protagonista. Xavi, amb qui estàs?
1: Hola, doncs mira, al costat del Guillem Vives, primer, ja sé que el resultat és el de menys, però ha fotut la derrota o no?
2: Sí, perdó per la veu. Però sí, tots volíem guanyar i estàvem implicats per competir, per aconseguir una victòria i hem estat a punt.
1: Home, heu aguantat la calor. No sé si potser nosaltres de medalla en teníem més, però déu-n'hi-do avui,
2: No, afecta, però al final t'intentes acostumar i amb el Jaume fer rotacions curtes, amb hidratar-nos bé i no és una cosa molt nostra.
1: Què t'ha semblat l'ambient?
2: Bé, molt bonic, molta gent que ho sentia, que tenia ganes de veure la selecció i... I com dic, nosaltres en volem jugar més i ojalà que ho puguem fer més atractiu perquè pugui venir més gent.
3: Doncs mira, el Guillem Vives el tenim ara en directe, un dels primers protagonistes que surten a aquesta victòria de Catalunya.
0: Molt bé, doncs Guillem Vives al micròfon del Xavi Soler després d'aquest partit amistós de la selecció catalana de bàsquet del Nou Congost contra la Gran Bretanya, pendents de sentir més veus des de Manresa. Torno al circuit d'Assen amb l'Oriol Rodríguez, el Damià Aguilar, a veure si podem sentir alguna reacció més d'aquesta cursa llarga. Em diuen per línia interna que el Damià Aguilar creu que és la cursa de les curses, la millor cursa de la temporada. L'hem viscut en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: Pràcticament, és que és casa seva. I després un mes de recuperacions i la forma física, i després Luca per la segona part.
5: Acabo de veure, mira, la caiguda de Benzekis sí. A 190. Em recorda la caiguda d'Àlex Márquez de Barcelona. I us dic una cosa, jo no li vull cap mal, perquè aquest tio em cau fantàsticament bé i té tot el dret del món a... Si no s'ha fet mal, és un miracle.
6: Efectivament. Perquè és que fa dues voltes de campana amb el cos i l'impacte a la zona de la columna de les cervicals és molt fort. Per
0: aquesta
6: tant,
0: caiguda de Bezzecchi molt forta, però com deia abans, el pilot italià doncs traslladat amb ambulància, sembla que no s'ha fet massa res. Ens l'anagrem per la pilota italià. I acabo el programa tornant al Nou Congost amb el Xavi Soler. Xavi, què tal? Bona tarda de nou.
1: Bona tarda.
0: Per recapitular una mica el que ha estat aquest partit amistós de la selecció catalana contra la Gran Bretanya en un Nou Congost que m'ha semblat que tenia prou bona entrada, però no era ple del tot, eh?
1: No. Entrada, les xifres oficials han dit 2.513 espectadors. Semblava que hi havia més de mitja entrada, perquè això seria mitja entrada, però, vaja, l'ambient ha sigut bo, la calor ha fotut una miqueta la gent que havia d'anar amb avantatge, ja ho heu vist segurament per televisió, però la veritat és que per ser les dates que som i amb tots els problemes que tenen també per seleccionar jugadors, ha sigut una bona jornada per la selecció catalana.
0: De la selecció catalana, Xavi, quins jugadors t'han agradat especialment?
1: Home, al final, és veritat que ha rotat molt Jaume Ponsarnau, però al final sempre s'acaba notant la qualitat de jugadors que doncs juguen en equips importants, com el Guillem Vives, com el Pep Busquets, algunes accions defensives també de l'Isaac Nogués que han sigut interessants, i per descobrir, no tant descobrir, perquè ja el coneixem, però per conèixer un jugador de Lligalet que també ho ha fet bé, el Jaume Lobo, ex de Lleida, també avui ha sigut un dels destacats.
0: I de la selecció de la Gran Bretanya, algun jugador que no coneguessis i diguis, mira, aquest és interessant.
1: Els que no coneixia, entenc per què no els coneixia, perquè eren dolents com la carn de gos, pobrets. I els que coneixia, com Molaseni, sobretot Luke Nelson, jugadors que han jugat a la CB, s'ha notat una miqueta la qualitat que tenen aquests jugadors.
0: Molt bé, doncs tanco la comunicació amb el Xavi Soler des del Nou Congost. Gràcies, Xavi. Sentim
1: gràcies
0: el protagonista d'aquesta tarda al Tot Gira.
1: Merci.
0: Sentirem aquesta tarda el Tot Gira protagonistes d'aquest Catalunya-Gran Bretanya, amistós de la selecció de bàsquet de Catalunya, a partir de les 4 de la tarda amb el David Clopés i companyia, amb el Tot Gira fins a les 9. Ara la gent d'esports anem a fer un cafè, i a les 4 doncs, també tindrem reaccions del Vilafranca d'Hoquei Patins, que ja ho sabeu, ha pujat a l'Hoquei Lliga. Després d'aquesta polèmica amb el Manlleu, sembla que els clubs estan doncs, enfrontats per com ha acabat aquesta temporada en aquest play-off. I també repassarem la jornada del Mundial. Recordeu que el nom propi de la jornada en clau matinada ha estat Leo Messi, que ha tornat a marcar un gol de falta, porta 6 gols, 39 anys, l'Argentina als 700 de final, i veurem doncs, fins on pot arribar Leo Messi en aquesta cita mundialista, on recordem l'Argentina hi arriba com a vigent campiona. A les 4 i tornem.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio.
3: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Surfing Safari.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Calafell. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
1: Benvingudes, benvinguts als serveis informatius de Calafell Ràdio. Avui som a diumenge 28 de juny de 2026. Anem a fer un resum amb les notícies més destacades de la setmana.
0: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Com dèiem al començar, Calafell ha acollit el 4 Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. Aquesta notícia ens la porta la Mireia Romaguera, la cap d'informatius, que ha fet la cobertura d'aquest esdeveniment.
2: El Centre Cívic Cinema Iris, a la platja de Calafell, ha acollit el 4 Congrés Internacional Carlos Barral. Ha reivindicat les escriptores silenciades del boom literari hispanoamericà. S'ha dut a terme en dues sessions, de fet va començar a Tarragona, i aquest passat divendres s'ha celebrat a Calafell. Ha estat amb la presència de l'acadèmica Carme Riera, la catedràtica Nora Catel i la novel·lista argentina Fernanda García Lao. Escoltem les declaracions que ha fet als micròfons de Calafell Ràdio l'escriptora Carme Riera.
3: Jo estic molt contenta d'estar a Calafell perquè Calafell era el lloc barralià per excel·lència. Jo he parlat sobretot del Barral poeta i com el Barral poeta entra fins i tot en el Barral prosista i com es relacionen els dos aspectes, perquè Barral el que volia ser era sobretot poeta. Malgrat això va ser un gran editor, va posar a l'abast de nosaltres, de la gent de l'època, llibres que no entraven, i va posar també a l'abast de moltes de les repúbliques americanes els seus propis autors.
2: Riera ha fet una reivindicació per a Carlos Barral al municipi de Calafell. Escoltem-la.
3: És que jo crec que Calafell s'ha de posar moltes més piles per fer que la Casa Barral sigui un centre barralià important d'estudis, i crec que, per altra banda, que els congressos barralians són molt importants perquè Barral era un enorme autor.
2: Maribel Calle Romero és professora a la Universitat Rovira Virgili, i és que la URB i l'Ajuntament de Calafell han estat els organitzadors d'aquest quart congrés de Carlos Barral.
4: Jo penso que ja tocava. Portem el quart congrés, el primer congrés el vam dedicar a Gabriel García Márquez, el següent a Julio Cortázar, el tercer a Mario Vargas Llosa, i dic no, fins aquí hem arribat. Llavors vam decidir que ho hauríem de dedicar a les dones, a les escriptores, i vam decidir el nom així d'una manera bastant específica. No volíem dir a Carlos Barral i les mujeres del boom, perquè llavors la cosa és molt restrictiva i només a uns anys concrets i a unes persones concretes, sinó el boom de les escriptores, és a dir, totes aquelles que han fet boom, no només als anys 50, als anys 60 o als anys 70, sinó fins avui en dia, totes aquelles escriptores que ara comencen a reivindicar-se i que comencen a publicar més o menys sense els problemes que n'hi havia abans.
2: Per últim, les declaracions de la regidora de Patrimoni de la ciutat, Lluïsa Lastra.
5: Bueno, molt bé, com tu ja saps, la quarta edició, de fet ara, avui és divendres a la tarda, estem ja a punt d'acabar i el dilluns ja comencem a preparar la següent edició. Però alhora ja, amb vistes al Congrés del 2027 i també el del 2028 perquè és el centenari, amb la qual aquí és important, i això sobretot és d'agrair moltíssim al que és a la Maribel concretament, però a la URB, perquè sense no podríem agafar i anar fent tota aquesta tasca. I gràcies a ells, doncs, també el que veiem en aquest congrés doncs, és que després en les aules doncs, també estan estudiant a Carlos Barral, no? Que no es quedi el que és allà darrere, sinó que encara se segueixi parlant d'ells. I alhora doncs, també tota aquesta gent, ja que el congrés es fa un dia a Tarragona i l'altre dia és aquí a Calafell, doncs el que es fa és que veu molta gent que és de fora, a conèixer Calafell, vale? Però a més doncs, veuen el que és la Casa Barral, el museu, el que és l'Espineta, i després doncs, pots donar promoció també del que és de la ruta literària, els diferents racons que tenim i la importància que ha de tenir.
2: L'objectiu del Congrés ha estat generar un espai de reflexió crítica que analitza la rellevància que va exercir Carlos Barral en la configuració del camp literari hispànic durant la segona meitat del segle XX i la seva projecció fins als nostres dies. En aquesta edició, la mirada s'ha centrat especialment en la presència, els silencis i les continuïtats de les escriptores vinculades de manera central o perifèrica al fenomen del boom, així com en les autores que van desenvolupar la seva trajectòria durant el tardofranquisme i a la transició. També ha estat, doncs, revisitar el cànon literari hispanoamericà i espanyol contemporani. S'ha posat el focus en aquelles autores que sovint van quedar relegades a un segon pla. La trobada que en anteriors convocatòries ja ha abordat la relació de Calafell amb noms capdals de la literatura com Gabriel García Márquez, Julio Cortázar i Mario Vargas Llosa ha comptat amb el patrocini de l'Institut Català de les Dones, el Port de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell, el Centre d'Estudis Hispànics de la URB, la Fundació URB i la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili.
0: Les notícies més destacades de la setmana.
1: Continuem amb més notícies del nostre municipi i és que Calafell també ha acollit aquest cap de setmana la 24a edició de la concentració Tuning Back. Aquest esdeveniment aplega propietaris de vehicles personalitzats procedents de diferents punts d'Espanya i altres països europeus. Ens porta aquesta notícia també la Mireia Romaguera. Endavant.
2: Aquest cap de setmana el pàrquing del costat del Mercat Municipal a Calafell ha acollit la concentració Tuning del grup Back a Calafell. Un dels esdeveniments més antics i reconeguts del panorama tuning nacional dedicat al grup BAC. El grup BAC són models de Volkswagen, Audi, Seat i Skoda, tots ells amb un mínim de personalització requerit per poder participar en aquest esdeveniment. Els vehicles s'han reunit arribats de diferents punts de Catalunya, Espanya, països com França, Alemanya i Andorra. Així ens ho ha explicat l'organitzador, el Fabián García.
6: En un principi són un centenar de cotxes. Vinguts des de França, n'hi ha un parell, d'Andorra n'hi ha uns quants, d'Alemanya sempre ve aquella parella, també tenim de Saragossa, Madrid, València, Alacant, ara que em digui així de memòria.
2: García ha explicat com està actualment el món del túning.
6: Ara, diguéssim, el túning, l'únic que ara qui queda són les que li agraden. I la gent sí, agafa un cotxe, però amb els cotxes d'ara, tu vols canviar un volant, no pots, perquè té airbag, té les leves, té un control de lo que sigui, el seient no el pots canviar, els paracops no els pots canviar perquè costa diners i tal, i al final, diguéssim, no és el túnic que es feia abans de tot canviat, sinó ara canvien el color o l'envinilen i posen unes llantes, una suspensió pneumàtica i ben bé quasi no es pot fer molt més.
2: Els micròfons de Calafell Ràdio també van enregistrar unes paraules d'alguns dels participants. Escoltem-los.
7: Vengo de Llançà, de la província de Gerona, y bueno, ahora el coche es un Golf R, 7,5, y la preparación que tiene es lleva neumática, pinzas de 6 pistones, bueno, como podéis ver, vinilo dorado, y luego ya tema motor, tiene intercooler, radiador de aceite, lleva admisión Revo, y lleva una Stage 2 que da ahora mismo 410 caballos. Me parece una manera de poder disfrutar un fin de semana con amigos, pareja, y para poder distraerte de, sobre todo de la cosa que a ti te gusta de hacer, sobre todo los coches. No, exacto. Aparte de poder venir aquí y disfrutar las preparaciones de los dos compañeros, también podremos disfrutar del pueblo, de la playa, que la tenemos aquí al lado, y poder disfrutar un poquito el fin de semana también.
8: Hemos venido varias veces. Venimos cada año, nos gusta mucho el pueblo, el pasar el fin de semana con la gente, la playita, el evento es muy tranquilo, vienen coches con bastante nivel y nos gusta. Bueno, este es el mío, es un Golf 3 GTI Edition. Le hemos puesto parachoques americano, unas llantas así un poquito especiales, todo el interior GTI Edition, lleva suspensión neumática y bueno, cosillas. No está acabado, le queda mucho por delante, pero es mucha faena.
2: Amb més de dues dècades d'història, la concentració Tuning Back de Calafell s'ha consolidat com una de les reunions més longeves i emblemàtiques de Catalunya. Organitzada per l'equip de Fabián, aquesta és una cita anual on es reuneixen tot tipus d'estils i preparacions amb aquests vehicles. A més, aquest any es celebren els 50 anys del Volkswagen Golf GTI. Per commemorar-ho, l'event ha comptat amb una exposició especial de Volkswagen Golf GTI. Des del Macu fins al Mac 8, a més de models molt icònics. Sens dubte, ha estat una ocasió única per als amants d'aquest esport dins de l'univers Volkswagen.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Com dèiem al començar, Calafell exposa el trofeu i el mallot del líder del Tour de França fins al dimecres 24 de juny a les dependències municipals de Calafell Platja amb motiu del pas de la prova ciclista el pròxim 5 de juliol. Així doncs, el municipi de Calafell serà un dels protagonistes del Tour de França 2026. Formarà part del recorregut a la segona etapa de la cursa ciclista més important del món, que començarà el 4 de juliol a Barcelona. El pas del Tour per Calafell està previst entre 2:45 i les 3:20 de la tarda, aproximadament. Els ciclistes arribaran per la C31 després de sortir de Tarragona i travessar el Baix Penedès. Des de l'Ajuntament de Calafell destaquen que l'esdeveniment suposa una gran oportunitat de promoció turística gràcies a l'enorme audiència internacional que segueix el Tour. Segons el consistori, espais emblemàtics com la Ciutadella Ibèrica, el Castell de la Santa Creu o Segur de Calafell tindran projecció mundial durant la retransmissió. Com hem dit, com acte previ a l'arribada de la cursa, Calafell exposa el trofeu del Tour de França i el mallot groc del líder. La mostra es podrà visitar a les dependències municipals de la platja, al carrer Sant Pere, fins aquest dimecres 24 de juny. Els visitants també podran fotografiar-se amb aquests símbols històrics de la competició. Els horaris són els següents per avui, dimarts 23, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I demà dimecres 24 de juny, dia de Sant Joan, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha qualificat la iniciativa com una oportunitat històrica i ha recordat la tradició ciclista del municipi, que en el passat ja va rebre la visita del mític campió Miguel Indurain. Recordem també que l'accés a Calafell per carretera romandrà tancat el 5 de juliol. Així mateix, el recorregut dels autobusos es veuran afectats. Entre les 9 del matí i les 5 de la tarda del dia 5 de juliol, les línies d'autobús passaran a fer un itinerari excepcional. En el cas de la L1, Segur Urbanitzacions, variarà el seu recorregut de forma que farà platja entre els dos ponts per donar continuïtat. Una vegada arribi a la cruïlla del carrer Mèxic amb Espanya, torna a pujar sentit muntanya fins al carrer Brasil, per agafar Alemanya i des d'allí França fins al carrer Marinada. Aquí agafa el pont i fa passeig marítim fins Carme Desvalls, per on torna a pujar en sentit muntanya. La línia 2, una vegada arribi al carrer Andalusia, continua per Doctor Vandellós per donar la volta fins Baix Penedès i torna a agafar Andalusia, sentit Mar Romeu. I la línia 3 farà tot el recorregut per platja i quan arribi a Sant Pere donarà el tomb i continuarà recte fins Pou, on donarà la volta per Duero per donar cap a Sant Pere. En tot cas, aquesta informació és una mica confusa, sentida en veu. Per tant, nosaltres, Calafell Ràdio, hem penjat a les nostres xarxes socials visualment aquesta variació de recorreguts.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Més notícies del nostre municipi. Aquest cap de setmana, Calafell va acollir el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. La pubilla del Camp de Tarragona ha estat proclamada la Núria Vendrell de Haro, de Tarragona. L'hereu del Camp de Tarragona, Olaf Cantalejo Sarrà, de Cambrils. La primera dama d'honor, la Iris Miró, de Cambrils. El fradí d'honor, el Jesús Ellín, de Tarragona. I la segona dama d'honor, la Martina González, de Calafell. Ara tot seguit escoltem els antics hereus del Camp de Tarragona, l'Ero Serra i l'Ariadna Duran.
9: Doncs molt bé, celebrat a casa meva al final, molta emoció, molt de calor, molta gent i un acte molt bé preparat. Els nostres agraïments a la Bota, a l'Ajuntament, a tota la gent que ho ha fet possible i sobretot amb molta emoció, no? En el meu cas, d'acabar en aquest món del pubillatge.
10: Jo recullo les paraules sobretot de que ha fet moltíssima calor, portem des del matí amb una jornada intensa d'exàmens on tots els aspirants que han sortit avui han fet una gran feina. I res, també m'he sentit molt estimada, sobretot amb l'Eros, que el tinc aquí al costat, amb qui hem compartit moltes històries junts, i tant de bo que després de tot això encara mantenir el contacte.
9: El pubillatge, en el meu cas, m'ha permès tant descobrir Calafell, jo soc de Segur, o sigui que a vegades costa aquest canvi de que és darrere i davant de muntanya, i una oportunitat per descobrir Catalunya, i per representar la nostra nació, amb una força jove, renovada i compromesa.
10: Al final jo porto des de 2023, sent dos cops dama, i ara pues, vivim tots els títols de Pubilla, i això també m'ha permès entrar a un Ariadna el 2023 molt diferent a la que surt ara. Un creixement i una maduresa que ni jo m'ho hagués imaginat mai. I això és tot gràcies, bueno, gran part ha sigut del pubillatge.
1: Tot seguit escoltem el nou hereu del Camp de Tarragona, l'Olaf Cantalejo.
11: Estava ja dies abans pensant en això, nerviós, però bé, al final s'ha donat i estic molt content. He hagut de matinar bastant i perquè jo vinc d'un altre poble de lluny perquè vam fer jornada de pubillatge. I ara hem vingut matinant, però bastant dur, bastant des de bon matí fins ara que ja s'acaba, i ara a sopar i a gaudir.
1: Escoltem ara la valoració de la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat.
12: Tot, primer de tot, doncs, donar les gràcies, no?, a l'entitat de la Bota, que són els impulsors, no?, que aquí a Calafell doncs, tinguem aquesta representació de l'hereu i de la pubilla, no? Estan recuperant doncs, tradicions antigues, i sobretot donar-li les gràcies a ells, a tota l'entitat que porten tot el dia aquí preparant doncs, aquest acte, no?, aquest certamen que bueno, ha convocat aquí, doncs, tenim hereus, tenim pubilles, doncs, sobretot d'aquí del Camp de Tarragona, també ha vingut representants doncs, de Barcelona, i res, ha sigut un acte molt emotiu perquè tenim hereus i pubilles doncs, que ha sigut, no?, l'últim enfaixat, no?, com qui diu, i deixen el seu regnat i n'entren uns de nous, no?, i ha sigut molt emotiu. Hem tingut doncs, aquí uns discursos molt representatius, molt emotius, i res, ha sigut doncs, que la fei un any més doncs, hem pogut doncs, viure aquest certamen acompanyats de tots els hereus i pubilles doncs, del Camp de Tarragona, sobretot, d'aquí de Calafell, no?, d'aquí de Calafell, que ens han representat tot l'any, que ara faran el canvi, ara per la festa major d'aquí del poble.
1: El pubillatge, o la pubilla i l'hereu, és una tradició folclòrica que es practica des de mitjans del segle XX en molts municipis de Catalunya, i que consisteix en nomenar durant un any un o una o més joves representants de la vila a nivell cultural i tradicional.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
1: L'Audiència de Tarragona ha absolt un home acusat d'intentar segrestar una menor de 16 anys a Calafell l'any 2019. Aquesta notícia ve de la mà del Diari de Tarragona. La Fiscalia demanava per l'acusat 3 anys i mig de presó i una ordre d'allunyament de 4 anys i mig per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. Els fets van passar el 21 de juny de 2019, quan l'home circulava amb un vehicle per un camí proper a l'urbanització a l'Horta Park. Segons va relatar la jove durant el judici, l'home va aturar el cotxe al seu costat, va baixar del vehicle i va intentar agafar-la pel canell. La menor va aconseguir desfer-se'n i va fugir corrents cap a casa seva. Els magistrats consideren que el testimoni de la noia és coherent i creïble. De fet, l'acusat va reconèixer que es va apropar a la menor. Li va preguntar què li passava i fins i tot li va demanar el compte d'Instagram. Tot i això, va negar haver intentat retenir-la. La sentència finalment conclou que els fets provats no encaixen en el delicte de detenció il·legal ni tampoc en un delicte de coaccions, ja que no s'hi aprecia ni una privació efectiva de llibertat ni l'ús de violència o intimidació. El tribunal admet que la conducta de l'home va ser inadequada i que va provocar un temor lògic en la menor, però considera que no és constitutiva de delicte penal.
0: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Com dèiem al començar, la companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines, organitzat per Deixalles 81. Els joves hi van participar amb l'obra de creació pròpia titulada Errores. A més, el jurat del concurs, format pels actors David Solans i Mireia Portes i per la directora i dramaturga Marta Butxaca, també els va atorgar un premi especial a la millor filosofia del projecte per la feina feta en la creació i muntatge d'aquesta obra i pel foment de la cultura per al públic jove. La Porta de Fusta és una escola i companyia de teatre de Calafell amb una visió del teatre basada en el joc, l'escola de les necessitats i el respecte. Fa més de 12 anys que treballen en una metodologia viva que evoluciona amb els i les alumnes que formen part de l'escola. El seu viatge formatiu veu de la pedagogia, del teatre, la producció, el creixement personal, però sobretot de la seva experiència amb els grups que han anat passant al llarg dels anys.
0: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
1: T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. Es tracta d'activitats educatives i lúdiques en format joc d'escapada que et faran descobrir la història i el patrimoni de Calafell d'una manera immersiva, divertida i participativa. Són activitats adreçades a joves a partir de 12 anys. Les places són limitades, 25 participants per torn. En primer lloc, ens trobem amb la Crida del Castell, que tindrà lloc el 9 de juliol, des de les 10 del matí fins a 11:45. El Castell de la Santa Creu. Som a l'any 1042 i la clau del sistema de senyals entre castells ha desaparegut. Només treballant en equip podreu reconstruir-lo i evitar que les defenses del territori col·lapsin. En segon lloc, el manuscrit de la Casa Barral tindrà lloc el 22 de juliol, des de les 8 del vespre fins a 10:45. A la Casa Barral, un misteriós manuscrit escrit ocult des dels anys 70 espera ser recuperat. Seguiu les pistes i descobriu una història de llibertat, poesia i identitat abans que es perdi per sempre. I en tercer lloc, el llinatge de la Ciutadella Ibèrica, el 7 d'agost des de les 8 del vespre fins a 10:45. Una força ancestral protegeix un exvot sagrat imprescindible per a la tribu. Resoleu les proves rituals, recupereu els fragments del mapa i restabliu l'equilibri amb els esperits del territori. Si vols participar amb el teu fill o filla menor d'edat, també t'hauràs d'inscriure i formar part de l'aventura. Més informació i inscripcions a joventut.calafell.cat. Repeteixo, joventut.calafell.cat.
0: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Com dèiem al començar, ja ha acabat la primera fase de l'adequació del torrent de la Casa Vella, segur de Calafell. L'import de l'actuació total ha estat de 118.671,44 euros que ha aportat l'Agència Catalana de l'Aigua i 24.828,56 euros d'IVA que ha aportat l'Ajuntament de Calafell, fent un total de 143.500 euros. Les obres han durat 6 mesos i les ha realitzat l'empresa Naturalea. En l'actuació s'han plantat 1.000 plantes, de les quals 78 són arbres de diferents espècies i la resta són arbusts. A més, s'ha millorat la capacitat hidràulica del torrent, fent-lo més capaç de retenir aigües de pluja en episodis de pluges intenses. L'actuació s'ha fet a la capçalera del torrent, per sota de la rotonda d'accés a l'autopista C32, entre els carrers Torre dels Escipcions i l'Avinguda de la Marca Hispànica. L'Ajuntament de Calafell ha demanat ja una segona fase a l'Agència Catalana de l'Aigua, la nova convocatòria de subvencions per a fer el tram de torrent entre aquesta actuació i Cantonet, just abans d'arribar al Parc de la Pau. També té el projecte fet de la tercera fase, entre la plaça de Josep Parera, l'Avinguda Espanya, la Ronda de Sant Miquel i la C31, amb un import superior als 600.000 euros. Les actuacions que s'hi han fet són la retirada d'espècies invasores, com la canya americana, la plantació d'espècies autòctones i, en poc manteniment, la millora hidràulica amb esculleres, gavions i bases de laminació, la millora de l'accessibilitat amb escales de fusta i camins de terra i la neteja del sotabosc per a poder fer un millor manteniment a posteriori. La idea de condicionar els torrents és de començar per la part de dalt i anar baixant fins a les parts més baixes. Ja ho hem fet al torrent de la Casa Nova, entre el camp de futbol de Segur i la C31, just al costat del pont de Segur, ha explicat el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos. El regidor també diu que tenim més torrents per arreglar, però en aquesta legislatura ja hem fet el de la Casa Nova, el de Ferradura, el parc de Masmel, i volem fer el que travessa Mar Romeu.
0: Les notícies més destacades de la setmana.
1: Més notícies del nostre municipi. Les biblioteques de Calafell han preparat una àmplia programació d'activitats infantils per als mesos de juliol, agost i principis de setembre. Totes les propostes començaran a les 11 del matí i es repartiran entre les biblioteques Ventura Gassol i la Casa Nova de Segur. La programació arrencarà el 2 de juliol a la Biblioteca Casa Nova de Segur amb un taller de cianotípia a càrrec de Casa Magenta, adreçat a infants a partir de 4 anys. El 9 de juliol, la Biblioteca Ventura Gassol acollirà el taller en anglès The Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio per a nens i nenes de 5 a 10 anys. Les activitats continuaran el 13 de juliol amb el taller Fem Smile, impartit per Cíntia Branco per a infants a partir de 5 anys. La ciència també serà protagonista amb dos tallers de pèndulum. El 23 de juliol, a Ventura Gassol, es descobrirà el sorral magnètic, mentre que el 30 de juliol, a la Casa Nova de Segur, els participants experimentaran amb líquids. Amb dues activitats són per a majors de 6 anys. Durant el mes d'agost, la programació començarà el dia 6 amb un taller per crear una gorra marbrejada a càrrec de Casa Magenta, a la Biblioteca Ventura Gassol. El dia 13, Casa Nova de Segur oferirà una sessió de contes per a nadons amb la botzina i l'espectacle Sons de Mar, pensada per a infants de 0 a 4 anys. L'endemà, el 14 d'agost, la Cíntia Branco dirigirà un taller per elaborar sorra màgica, destinat a infants a partir de 6 anys. El dia 20 serà el torn de Montbí, amb un taller per crear un ambientador amb cera d'abella per a nens i nenes a partir de 5 anys. Les activitats continuaran el 26 d'agost a la Biblioteca Ventura Gassol amb un taller per confeccionar un cavall o un unicorn, a càrrec de la Cíntia Branco. El 27 d'agost a la Casa Nova de Segur tornarà a acollir el taller en anglès de Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio. I el 28 d'agost la Biblioteca Ventura Gassol oferirà una nova sessió de contes per a nadons amb la botzina, aquesta vegada amb l'espectacle Sons de Nit. Finalment, la programació es tancarà el 3 de setembre amb un taller familiar de Montbí per elaborar flors amb cera d'abella, que tindrà lloc a la Biblioteca Ventura Gassol. Les activitats són gratuïtes i ofereixen una proposta variada de creativitat, ciència, contes i aprenentatge en anglès perquè els més petits gaudeixin de l'estiu a les biblioteques de Calafell. Cal fer inscripció prèvia al WhatsApp 687-271-373. Repeteixo, 687-271-373.
0: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Més notícies del nostre municipi. Fins al 3 de juliol es durà a terme una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell en el marc del conveni amb la Universitat de Barcelona. Es tracta del projecte Caracterització Social i Funcional dels Nuclis Urbans de la Cusatània, subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, coordinat des del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona i amb el suport de l'Ajuntament de Calafell. Així doncs, des del 22 de juny ja van començar i estaran fins al 3 de juliol 12 alumnes del grau d'arqueologia que estan realitzant les pràctiques al jaciment calafellenc sota la direcció dels arqueòlegs Jaume Noguera de la Universitat de Barcelona i Josep Pou de l'Ajuntament de Calafell i amb la supervisió de la també arqueòloga de l'equip de Calafell Històric, Georgina Castells. I ja posem punt i final a aquest resum informatiu d'avui diumenge 28 de juny de 2026 amb les notícies més destacades de la setmana. Tornem en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: Sovint desitgem el que no tenim i lluitem per aconseguir allò que creiem que és millor per nosaltres. Potser cal confiar més en la vida i entendre que el que tenim és justament el que necessitem per ser feliços, abans que perdre-ho ens faci veure-ho clar.

Sent Calafell allà on siguis. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, ma...

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: És estiu a Calafell Ràdio.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

Time. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

directe. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz, estiu. Tenim una notícia que no ens va agradar. El passat dia 5 es va deixar el Paolo Vinazia. Paolo Vinazia és un dels grans intèrprets de la percussió i la bateria. Va néixer, farem un petit recull de la seva vida, molt curt. Va néixer el 27 de març de 1954 a Itàlia i el 1979 va emigrar cap a Noruega i allí es va quedar. Segons expliquen, el 2009 va estar diagnosticat d'un càncer de pàncreas i el 2017 li van dir que tenia 4 mesos de vida. Ens ha deixat aquest 5 de juliol passat, aquesta fa 4 dies, amb 65 anys. Jo li vull fer un repàs d'algunes coses de la, perquè si fos la programació normal de l'hora del jazz de Calafell Ràdio amb les dues hores, tindríem moltes més possibilitats de programar, i estem a l'estiu i tenim de fer una música que més o menys tingui un caire una mica més alegre i més del temps que estem, no de l'estiu. Però no vull deixar passar aquests moments, aquesta mort que, bueno, que ja sabíem que podria passar, però que ha passat ara, i que Paolo Vinazia és un dels representants, és un músic que ha estat amb tants músics europeus i amb tantes composicions i amb tantes gravacions, i amb molts d'aquests àlbums que estimem i que han portat molt a l'hora del jazz de Calafell Ràdio durant molts anys, perquè bàsicament es tracta la majoria d'ocasions de músics nòrdics, i com sabeu la música nòrdica ens agrada moltíssim. I com que sempre està amb aquestes gravacions, per exemple, doncs hi ha 9 gravacions amb l'ECM, hi ha una quantitat enorme de gravacions. Jo he comptat un total de participacions amb àlbums de 295 àlbums. La majoria de cròniques diuen que té 100 discos, i això no és veritat. Ja et dic que entre part d'algunes composicions en què està molt, molt posat ell, no com a líder, sinó com a hi ha gravacions que no hi ha líder, sinó que són 3 músics, 4, i ell està formant això. Aquestes són les més importants, poder. Són unes 17-18, però el reste són participacions en grups i en formacions molt, molt importants de les discogràfiques, de moltes discogràfiques, i sobretot totes relacionades, la majoria, la gran majoria, amb músics nòrdics. Podem parlar doncs de l'Eric Andersen, per exemple, del Terje Riptel, que és el que començarem escoltant avui i seguirem algun dia més, el Mike Miner, el Benik Hofstede, que precisament amb ell va fer les últimes gravacions, junt amb l'Eric Andersen, que va fer una el 2018, doncs amb aquest saxofonista també nòrdic, va fer les últimes que tinc coneixement, les 3 últimes, també el 2018, acompanyat de molts altres músics, crec que són uns discos importants i que intentarem trobar, perquè una vegada he buscat la relació de músics que hi ha amb ells, pot ser un fantàstic, aquests àlbums. Actualment no els conec, però els últims, aquests 3 últims amb el Benik Hofstede, que és un músic que canta, toca el piano i sobretot el saxofon, doncs també he participat amb el Burge Bussentorf, per exemple, també, amb el Pale Mikkelsborg, aquest gran músic també nòrdic. Totes aquestes grans col·laboracions que ha fet, jo no li conec pràcticament només que un àlbum de tots aquests 290 i pico en el que realment ell es posi com a líder, no? I tampoc és ben bé així, però bé, la història va pel següent, perquè si no, no escoltarem música aquest dematí.
El 2010 va decidir fer una recopilació de 6 CDs que recollia un període dels últims 5 anys que acabaven el 2005, bàsicament amb el trio, amb aquest trio famosíssim i extraordinari de l'Skew Ward, junt amb els Tale Stolocken, amb els teclats, i amb el Terje Riptel a la guitarra. I bàsicament amb composicions conegudes i molt famoses de Terje Riptel i alguna també d'ell. Avui escoltarem el primer d'aquests 6 CDs. N'hi ha un que és un bonus track, i els altres 5 estan gravats en diferents ciutats, 3 en ciutats de Noruega i una a Sarajevo i una altra a Berlín. Avui escoltarem el primer, que és de la ciutat Fredrikstad, que és una ciutat nòrdica, i que va fer un concert. La veritat és que a l'àlbum li falta explicació en relació a quines dates, en quins moments va estar gravat això. Però bé, al final la música és el que ens interessa i és el que escoltarem com a primer dia de repàs de la música del senyor Paolo Vinaxia. I que jo crec que aquest àlbum és molt significatiu perquè ell, l'àlbum li dona el nom de Wearing Much Alivier, que vol dir molt viu, i com que això ho va treure el 2010, vol dir que ell ja sabia que tenia aquest problema amb el càncer, i que el que volia fer poder era com una espècie d'herència d'aquests anys de gravacions amb Terje Riptel, amb aquest trio famosíssim del teclista i ell, que només hi ha una aportació gravada en estudi, precisament amb el nom de Sky Waltz, que és una gravació d'ECM, però que amb gravacions en directe ECM no ha sigut mai massa partidari de fent, però doncs no n'hi havia, i ell volia deixar aquesta herència, jo crec que anava per aquí la cosa, volia deixar aquesta herència de tots aquests anys, aquests 5 últims anys, fins al 2005, amb la participació d'aquest trio, i amb un dels moments amb la gravació de la ciutat d'Arendal, també hi ha el Pale Mikkelsburg, aquest extraordinari trompeta que també havia tocat molt amb ell. Anem per música, anem per escoltar. Escoltarem aquest àlbum que hi ha el primer, de Fredrikstad, que és amb 8 composicions, n'escoltarem 7 totes seguides. I anem per la primera, que és Tuch en Ak, que, com totes, excepte una, que ja ho comentarem, són composicions de Terje Riptel.

ja veieu la meravella d'aquest jazz, jazz rock, dieu-li com vulgueu, d'aquest trio de l'Stale Stolken amb els teclats, el Palau Vinancia a les percussions i bateria i, com no, el guitarra Terje Riptel i com a compositor de la majoria d'aquestes composicions. Hi ha una petita peça que escoltarem ara, que és el Happy Rip, que és el per molts anys, i l'empalmarem directament amb el nom d'aquest trio famós que aquí, per, no sé per quin motiu, li falta la S final, que és l'Skywells, i aquí no hi ha la S. Vull explicar també que aquestes gravacions en directe en diferents capitals, de tres capitals de Noruega o tres ciutats de Noruega i les dues d'Alemanya, hi ha moltes cançons que es repeteixen, però clar, les versions són totalment diferents, però molt diferents. Bueno, el concepte final sempre hi ha la peça, però les improvisacions i la manera de l'enfocament és diferent. A tal extrem que hi ha alguna composició que l'escoltarem al final del programa que dura, en aquest cas, 2 minuts 38 i en un altre cas dura 11:42. Per tant, i quasi tot aquestes peces repeteixen en 3 o 4 ocasions amb aquestes 5 capitals, excepte la de Arendal, que la introducció del Pale Mikestor, doncs hi ha unes composicions diferents i que això serà per un segon o tercer programa dedicat amb ell, al Paolo Vinanzia. Anem per aquestes dues que us he dit i seguirem amb aquesta marxa. Aquesta de l'Escalwald és una peça emblemàtica que va estar gravada amb l'àlbum aquest de l'ECM de 1997 i que, bueno, doncs han estat tocant, com veureu, en diferents ocasions amb aquestes ciutats. Escoltem-ho.

0: Tusen takk.
1: Totes aquestes gravacions de, en directe d'aquest trio fantàstic, com veieu, hi ha moments d'una improvisació brutal, moments molt lírics, moments en què brilla, no sé, la intercomunicació entre els tres. Per exemple, la peça que escoltarem ara, que és una espècie de balada, és una peça meravellosa de Terje Riptel, que es diu Mystery Man, va per aquí també, no? I tota aquesta... Sembla que quan t'enfrentes a sis CDs de gravacions en directe, penses, home, això potser estarà molt repetit. No hi ha res repetit aquí. Aquesta peça Mystery Man està repetida en dues ocasions més, però les versions són tan meravelloses i tan fantàstiques cada una d'elles que val la pena com a document, i a més musicalment ho trobo fantàstic. Jo crec que és de lo més representatiu que podríem posar per escoltar música d'aquest home, del Paolo Vinazia. Anem per al Mystery Man.

I seguint amb l'ordre, anem per The Curse, una peça que ja veureu que hi ha un solo de bateria i baix amb la guitarra del Ter Hebbiter fent el baix, fantàstic al començament.

0: Tusen takk, Ståle Solløkken, Paolo Venaccio.
1: Estem escoltant el primer CD dels sis que formen aquest bloc de 2010 de Paolo Vinacia, amb gravacions en directe de 5 anys seguits, amb el trio bàsic de Terje Riptel, Stale Stolloken, i anem per l'última peça que podrem encabir avui, que és Last Night, una peça fantàstica, com totes, de Terje Riptel. Ha sigut l'Edu al control i seguirem amb aquesta homenatge a Paolo Vinacia els propers dies. I, com sempre, bon estiu i que sigueu bons i escolteu jazz.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El rei Lleó és una pel·lícula musical animada estatudinenca produïda per Walt Disney i dirigida per Roger Allers i Roth Minkoff. És el 32è llargmetratge d'animació de Disney i va ser estrenada el 15 de juny de 1994. Les cançons van ser escrites pel compositor Elton John i el lletrista Tim Rice. Els arranjaments instrumentals van anar a càrrec de Hans Zimmer. Va guanyar, entre altres, premis com ara l'Oscar a la millor banda sonora i a la millor cançó original. Us deixem, doncs, amb la banda sonora original del Rei Lleó, amb cançons de Elton John i Tim Rice i els arranjaments instrumentals del colossal Hans Zimmer.

to de virtud. Pero guiadas por mi talento ingenuo,

0: Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?